Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Avui la Danae Borrat, que ens encanta.
2: Ens Danae, encanta. Quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions...
3: Entes erecció.
1: Joder,
3: no. Quan hi ha ereccions...
2: No, ereccions no, eleccions. Pots, pots contestar de les dues maneres.
3: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions. Quan hi ha ereccions sempre vas...
2: A palpar, per exemple, no sé, seria el verb...
3: Palpar.
2: Palpar.
3: S'ha de palpar, sempre.
2: Sempre palpes a l'erecció?
3: S'ha de palpar. Home, per favor.
4: Mm. Sí, cosa, és bastant prota.
5: Quan va passar per l'efectivament...
6: Sí.
5: A mi no em va palpar mai cap erecció,
2: no?
5: Vull dir que...
2: No, no, tenies ereccions?
5: Sí, i tant que en tenia.
1: Com ell, Lluís.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Una abraçada, és un honor, és un plaer, és una responsabilitat, és una alegria i és passió absoluta la que cada dia intentem transmetre des de la ràdio, perquè sabem que aneu descompensats. Hi ha son, hi ha mandra, hi ha desídia, portem, com aquell qui diu, 15 dies després de les vacances i notem una certa pesadesa, com si hagués augmentat la gravetat de la Terra. Doncs no, no patiu, és només son, i aquí intentarem combatre-la amb persistència, amb insistència i amb molt, molt, molt bon humor. Petons de la Res Codina, espero que estigueu molt bé. I endavant amb aquest 15 de setembre del 2026, dimarts. Un dia que, pel que fa el temps, doncs sembla que ja va finiquitant-se la calor. Avui tornarà a ser un dia de ple estiu, tot i així, encara amb calor una mica enganxosa, però demà arribaran aires més frescos. És una bona notícia d'aquells que revifen renovadors amb tempestes a partir de la tarda en algunes zones, mentre que dijous i divendres seran dos dies molt més frescos i una mica insegurs a la costa. De moment, avui, com dèiem, sol, calor i xafogó a la costa, temperatura encara una mica més alta, demà fins al migdia, sol. Però a la tarda és quan arriba aquest canvi notable, amb tempestes a Girona i Barcelona que s'allargaran durant la nit. A Ponent, malauradament sense pluja, temperatures en clar descens, sobretot cap a les últimes hores del dia. Bé, 6 i 2 minuts, aquí comença aquest Matina Codina número 1113. Molts dies matinant ja. Tindrem una mica de tot avui al programa, ja ho sabeu, Som un show de varietats que barreja el bon humor amb la millor música matinera, les principals notícies del dia i els àudios i titulars més impactants. De moment, que sapiguem, tindrem un repàs a tot allò que hagi donat de si la gala del Emmy, que com aquell qui diu, està acabant-se o s'ha acabat ara fa uns minuts. S'han entregat aquesta matinada a Los Angeles per reconèixer les millors sèries de la televisió i les plataformes. Ens en portarà un resum la Mar Puga d'aquí una estoneta. A més, el Sergi Ferrer reflexionarà sobre tot allò que no entén de les presons, tot just ara que acabem de conèixer que els centres penitenciaris estan al límit de la seva capacitat i ocupació. A més, amb Iker Jiménez intentarem resoldre un dels principals misteris del moment, el de la intel·ligència artificial. Té la capacitat real la IA de liquidar la humanitat sencera? A veure si aconseguim calmar una mica el personal que realment està visiblement i comprensiblement alterat i afectat i excitat amb aquesta qüestió. Què més? Doncs repassarem el que ens ha cridat l'atenció d'allò que hem vist en el prime time televisiu. Per exemple, hi ha hagut entrevista a Pedro Sánchez de l'Intermedio, Leo Harlem ha anat també a El Hormiguero, tenim moments de la Isla de las Tentaciones i moltes, moltes coses més. Fins a les 11 del matí, totes les últimes hores que vagin saltant des d'ara mateix i fins a les 11, les escoltareu aquí al Matina Codina. Vinga, va, un cafè i a continuar. Gairebé 6 i 4 minuts. Escoltem Joan Dausà, Mama Duixa, alguns dels millors moments del capítol d'ahir i de seguida Mònica Usart amb el temps de la jornada. Bon dia. Peus a la

0: Hòstia! Calleu! Condecoren el membre de la Guàrdia Urbana que va ser capaç de comptar fins a 45.000 ells solet el dia de la diada.
1: Bravo!
0: Casi me muero, va dir
2: la Guàrdia Urbana.
1: Que falta de respeto.
0: I Extremadura declararà la independència aquest dilluns per intentar evitar la visita de Salvador Illa.
3: Ja té.
0: Que palo que me da.
2: Ja va parar la diada allà.
1: Què hi vas a fer, perdona, president, a Extremadura?
3: Una visita institucional per anar a veure... cotxes?
0: El del 40. No, el conductor del...
3: Sergi m'està fent el gesto de conduir. Vaig a conduir.
0: No, sí, vas a homenatjar el conductor del 47.
3: El conductor del 47.
4: Serà un concurs ara mateix, això.
5: De mítica.
3: Abril Ferral.
0: Perquè em va bé per la següent notícia, que és que el conductor del 47, Manolo Vital, demana al PSOE que el deixin en pau ja d'una vegada, que està mort de fa no sé quants anys.
2: Blau. Deixeu d'utilitzar-lo.
0: I un grup de científics estan investigant si un mosso d'esquadra reaccionaria en estat natural a una estelada igual que un toro reacciona al moviment de la capa.
2: Ostres.
0: Es veu que són molt agressius, han dit els científics. I una moguda molt totxa que no entenem al Iemen farà que paguis la benzina a 3 euros el litre. Haver estudiat, han dit els rebels hutis.
2: Correcte.
0: I el jutge del cas Andy confirma que el judici s'allargarà perquè va tocar una cosa al Word i se li ha mogut tot el text.
2: Ah, això passa a mi.
0: Volia insertar una imatge. I la teva Alexa, que acaba d'intentar reproduir cançons de La Oveja de Van Gogh, afirma no estar gaire preocupada pel domini mundial de la IA. Lo siento, no te he entendido. Ha tornat a dir la meva Alexa.
2: No rima.
0: I un home amb 16 hores diàries de consum de pantalla s'indigna quan veu uns pares donant-li la tablet al nen a un restaurant.
6: Sí, senyor.
0: És una vergonya, ha dit, mirant TikTok, sense aixecar la vista. I l'associació d'aerolínies confirma que realment no diuen res quan parlen per la megafonia de l'avió. Han confirmat. Era el pató Donald, vale?
7: No tocava aquest titular venint d'on venim.
0: Calla ja, una dona molt despistada. Una dona molt despistada es presenta a l'IKEA de Sabadell per fer el canvi d'armari. Que maco aquest IKEA, ha firmat.
1: Gràcies, Sergi.
8: Ja que has de matinar,
9: fes-ho de bon humor.
10: Si escolta el matí de l'Eulé.
8: Posa el matí a Codina de RAC 105.
9: Amb l'Ernest Codina.

0: Acabem Antena 3 Notícies.
1: Sí, acabem amb humor, perquè tot i que sigui un informatiu, ja sabeu que Matías Prats és sinònim de el chascarrillo, no? El gag. La brometa, no? I bé, es veu que hi ha una moda ara que és no rentar-se el cabell entre els homes per semblar més atractius.
0: Sí.
1: Això ho ha comentat Matías Prats i, clar, no se n'ha pogut estar de fer el chistecillo al final.
2: El último fenómeno viral en las redes sociales se llama Feromone Maxim. Y no es otra cosa que la moda en los hombres de no lavarse el pelo para resultar, dicen, más atractivos. Tiene que ver, así lo aseguran sus seguidores, esto hay que leerlo. En conseguir conservar unas supuestas feromonas naturales para aumentar la capacidad de seducción.
1: ¡Ara, ara!
2: No me gusta un pelo.
3: ¡Qué bo!
4: Va,
5: ¿Os ha gustado, eh?
4: Home, va, horas baixas d'aquest acudit.
5: Oye, y la verdad es que me la escribí yo enterita.
4: ¿Ah, sí?
5: Nadie me ayudó, la escribí
6: a pelo.
3: No pot parar.
0: A més,
4: i de pelón.
0: Si cada vegada és més facilón l'acudit que fas.
5: Bueno,
0: Matías,
5: també m'estoy haciendo mayor. Sí. Ya, me gustaría verte a ti.
0: Potser ja et podria jubilar, tío.
4: Ara. 75 tacos, eh?
0: Escolta'm, s'ho inventen tot també per dir que ets un guarro, no? Això del feromon màxim. No rentar-te els cabells perquè ets més atractiu, no?
4: S'ha fet a França tota la vida,
0: ets un guarro.
5: Ara.
0: I estem escoltant Hotel Room Service perquè una parella de Miami, es va trobar una sorpresa a l'habitació de l'hotel. Esperem que fos agradable.
7: Ah, sí? No massa. Bueno, depèn de com ho haguessin jugat, però així a priori no massa. Es van trobar un home amagat sota el llit.
0: Ostres! Oh! Una de les meves
3: pors
0: endèmiques de tota la vida.
1: Oh, doncs sí? Pues et recomano una pel·li.
0: De tant en tant encara miro.
1: Cuina!
0: Sí, ja sé.
1: Mientras duermes.
0: Sí.
3: Ah, bona.
0: Gran Luis Tosar. Gran Luis Tosar.
3: És molt bona.
7: Sí. Doncs mentre dormien, van arribar a l'habitació de l'hotel i mentre dormien van notar moviments al matalàs.
0: Epa! I no eren ells.
7: Que no eren ells, però no sé, potser es bellugar alguna cosa aquí, aquest matalàs.
0: Un terratrèmol, que ara n'hi ha
7: molts. Deu tenir una edat, i aquest matalàs.
0: Potser és d'aigua.
7: Alguna molla suelta. Però fins l'endemà no van mirar sota el llit, va ser quan feien el check-out, allò que deixes l'habitació i fas l'última repassada. Aviam si m'ha caigut alguna cosa, que no em deixi el carregador. Van mirar sota el llit i llavors va ser quan es van trobar.
0: Quina por, no?
7: Que sota el llit hi havia un tio.
4: Mirant-te fixament.
3: M'amoro.
7: I el tema és que feia hores que s'havia colat a l'habitació per una finestra i pretenia robar-los.
3: Ah, wow.
4: I es va quedar a dormir.
3: S'estava tan bé.
4: Pobre. És que el primer és descansar.
7: L'hotel era tan còmode.
0: Podem fer una ronda de confessions ràpida? Mireu de tant en tant a sota el llit o no? Jo sí, eh?
3: Mai.
1: Ah, per por.
0: Sí. No, jo és que no. No, de tant en penso... Ja em sé algú.
7: Sí? I què faries si t'hi trobes? O sigui, en una d'aquestes mires...
0: Convidar-lo a sopar.
7: Clar.
0: Jo estic molt sol a casa.
4: Tu mires amb l'esperança que sigui una tia.
5: Escolta,
3: exacte.
5: No. Et recomano una cosa que et traurà la por de cop i a més a més podràs endreçar molt més la casa teva.
4: A veure, Luis.
5: Dues paraules. Llit, canapé.
4: Crec que no cal dir llit. El canapé com a tal ja és un concepte. Ai, ara m'ha agafat cama.
5: A mi m'encanten els canapés. No sé si ho sabíeu.
8: El precio de la vivienda que se ha disparado.
9: Últimament, tots són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina.
10: De 6 a 11.
9: Presentat per l'Ernest Codina.
11: Te tu parecen becarios, tu.

0: Hi ha una notícia d'última hora que farà créixer el preu dels combustibles.
1: Molta atenció, perquè els rebels del Iemen han atacat un estret i això està fent pujar el preu de la benzina, el barril de Brent i tota la història.
0: Jo m'ho dic que s'ho inventen, com que no ho podem veure.
2: Clar, clar.
0: És que vull dir.
1: No, jo he vist les imatges i tiros s'han pagat.
3: Molt cara la gasolina, eh?
1: Ara em direu, ostres, us puc oferir jo una anàlisi exhaustiva de la situació geopolítica i les conseqüències a curt i mig termini que tindrà pel bloc occidental aquesta pujada de la benzina? No.
0: Per sort.
1: Us puc posar un tio cantant la gasolina però que sense dir les consonants, només cantat amb les vocals? Això sí que puc. O-A-I-A-E-A-O-E O-A-I-A-E-A-O-E O-A-I-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-A-E-

0: per mi és un document del tot versemblant, Sergi Ferrer, perquè és com la gent canta a altres hores de la matinada la gasolina a les pistes de ball.
1: Sí, està molt bé, fa un programa entertainment, de humor, de jiji, de jaja, però hi ha el fons de la qüestió molt preocupant.
2: Tu tampoc fas servir consonants, eh?
1: Us l'han tornat a colar amb el tema de la benzina. Fa un temps la gent deia, Pedro Sánchez, ens estàs ajudant molt. Moltes gràcies.
2: Què?
1: La copigonda torna a pujar. On està Pedro Sánchez?
2: Bueno.
1: T'ha dit una cosa. El proper goixa que hagueu d'agafar...
2: Goixa?
1: Serà...
2: Fa la pient.
1: Un cavall... amb un carro.
0: Ah, mira, sí, haurem de tornar a les andades, no?
2: Està molt cara la gasolina,
0: sí,
2: està
0: ja
2: 299 pesetas la cuesta de fin de semana,
1: Exacte.
2: Ah, Déu-n'hi-do, està quasi 300 pesetas.
1: A mi no m'afecta.
0: I això,
1: no
0: perdoneu, està portant un problema, que és que és impossible anar a posar combustible, anar a carregar el dipòsit, a una gasolina low cost.
2: Ui,
0: unes cues.
2: La gent les ha descobert.
0: Jo prefereixo pagar 2 euros més i no fer cua,
2: Sí.
1: I després estarà el llest que dirà, no, jo...

0: Què passa amb aquest?
1: Ojo els que tingueu cotxe elèctric, que no es passi com la Lalillo, que un dia no va carregar el cotxe i no va poder arribar a la feina.
2: És que li passa de tot amb aquest cotxe elèctric.
0: Per un metre, eh? Un metre, d'acord.
1: A tot això, Gonzalo, tu t'agrada la gasolina o no?
3: No m'agrada.
1: No, la cançó, dic.
3: La cançó m'encantant.
1: Doncs perquè anem a publir amb el Gonzalo cantant la gasolina.
0: Vinga.
1: Endavant, a capella, eh? 3, 2, 1, quan vulguis, Gonzalo.
3: A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A mí me gusta la gasolina. Dóname gasolina.
4: És un cotxe arrencant ara.
5: Informació, rigor, periodisme.
6: Una delícia de programa.
5: Tres coses que no trobaràs al Matina Codina.
6: Un programa casi de lujo.
7: Debería hacer un despertadió.

0: Best moments.
1: El sol s'acaba, vull dir, estem aquí tots amb el sol.
2: Però si falten 100 milions d'anys perquè bueno, s'apagui.
3: Més. El dia que s'acabi el sol, aviseu, Mònica.
4: Sí, aquell dia...
3: Per no estendre la roba.
4: Aquell dia sí que hi ha canvi d'hora.
2: Perquè això es pot preveure exactament, el dia que s'acabi el sol?
5: El dia just, no ho sé, hauria de mirar-ho.
6: Va, digues una data.
3: Digues data, va.
6: Sí, home.
4: Va, fem una porra ràpidament. Quant falta perquè s'acabi? Ràpid.
2: Jo he dit 100 milions d'anys.
4: Vale.
2: 15 no, milions d'anys.
4: Vinga.
6: Jo crec que menys.
3: 500.000.
4: Vinga.
6: Ostres.
2: 500.000 milions o 500.000
5: euros? Espera, que us ho busco
3: mentre debateu. Jo dic 7 mesos. Ens agafa mitja temporada. Jo, per tal de no venir a treballar, el que sigui.
4: Són 5.000 milions d'anys que encara tenim per prendre el sol.
2: Hòstia. Ja tens per gravar-se.
4: Ho veurem. Sin problema.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Clàssicot de la música house per l'ànima en Catalunya, que es troba al matí, en què estem tots una mica desorientats i emboirats per la son i perquè estem arrencat. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com arrenques el dimarts, tu?
1: Bé, molt bé, i tu?
0: Contenta com un gínjol, sí, et brilla la cara i tot.
1: Cada dia he dormit poc per això avui, mare meva. És que aquí bé que estàvem a l'estiu dormint. Sí, jo ja firmaria tot l'any poder dormir allò, encara que m'hagi de llevar a les 4.
0: Sí, però això és una utopia. Això és un somni compartit amb la majoria de la gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí.
1: Ja ho sé.
0: Però portes bones notícies pel que fa al temps i per aquells que no suporten la calor, eh?
1: No, arriben canvis de cara a demà. Avui encara paciència perquè les temperatures fins i tot pujaran una mica més que ahir en punts de l'interior i sectors de la costa i del prelitoral. Entre Barcelona i Tarragona serà un dia de ple estiu amb màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus o fins i tot en punts de Ponent o algun sector de l'interior podrien superar aquests 35 graus. De fet, ahir es van arribar els 37 a Vinebre i 36 a la ciutat de Girona. I dia de sol amb alguna nuvolada de tarda. I demà sí que arriben canvis. Al matí encara no notareu la baixada de les temperatures. Notareu a mesura que avanci el dia, amb vent de tramuntana que bufarà amb força, i a partir de mig matí i migdia els primers ruixats a la costa de Barcelona i punts del Pirineu que després s'estendran per bona part del centre i del nord de Catalunya. I com dèiem, a mesura que avanci la jornada aniran baixant els termòmetres. I demà al vespre al Camp Nou, de moment, s'espera pluja.
0: Molt bé, doncs aquest és un dels titulars. Demà pluja a Barcelona a l'hora del partit del Barça i a partir del migdia aquests canvis que venen molt de gust, la veritat, perquè estem farts ja de suar, de la xardor, que són molts mesos i aquest estiu ha picat de valent. De seguida totes les notícies d'aquest 15 de setembre dimarts. Estem arrencant a RAC 105 amb bona música dents. Aquests són Another, un duet neerlandès que s'han fet virals, que flipes a tot el món amb aquesta melodia que, sens dubte, ens aixeca els ànims ben amunt. Bon dia, matineros!

0: buscant la barra aquesta hora al matí, però estem més aviat buscant la cafetera. Una cançó que ha deixat una estela ociosa i festiva aquí al matí a Codina Drac 105, que ja sabeu que aquest és el nostre to i el nostre esperit. Moment de repassar les principals notícies d'aquest 15 de setembre en format breu. Heu de saber aquesta hora que dona el tram. Nega els perills de la intel·ligència artificial, ell ho nega tot, allò que no li interessa, i rebutja posar-hi límits. Acusa les empreses de mentir, però segons The Information, OpenAI, Anthropic i Google estudien un pacte per frenar-ne el desenvolupament. Tot plegat fa que les tecnològiques s'enfonsin a les borses. I la sèrie Widow's Bay d'Apple TV és la gran triomfadora dels Emmys perquè s'han dut 14 estatuetes, déu-n'hi-do, no l'he vist jo. Entre elles la de millor comèdia. De Pitt s'ha endut l'Emmy a millor drama, DTF millor minissèrie i Hacks, que tenia 24 nominacions, ha guanyat només 2 premis. I hem de parlar dels Oasis. Perquè ja és oficial, en parla tothom. Oasis tornarà a Barcelona l'estiu vinent amb 2 concerts a l'Estadi Olímpic. Seran els dies 10 i 11 de juliol del 2027, 18 anys després de l'últim concert a casa nostra. Les entrades es venen per sorteig i hi ha temps per apuntar-s'hi fins dijous a la tarda. La web és oasisinet, oasisinet.com. Jo ja m'he subscrit, a veure si em toquen les entrades, per allò del FOMO, i si finalment no hi puc anar, doncs escolta'm, ja farem alguna cosa amb les entrades. Més cosetes. Pedro Sánchez es dona 4 mesos per resoldre la crisi a Ceuta. El president espanyol ha dit a la Sexta que la normalitat tornarà a finals d'any. El president de Ceuta l'acusa d'actuar per guanyar vots i ha reclamat a Antena 3 que Europa ajudi a blindar la frontera. I la Generalitat impulsarà un gran acord de país per destinar el 6% del PIB en educació. Actualment es destina al voltant del 4% a aquesta matèria. El president Salvador Illa també ha anunciat que en els propers 5 anys instal·laran aires acondicionats a totes les escoles. I el Tribunal de Comptes allarga un altre cop l'aplicació de l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern, entre ells Carles Puigdemont, Artur Mas o Oriol Junqueras. Segons el digital El Món, rebutja amnistiar-los directament i dona 5 dies a les parts perquè hi diguin la seva. I titular que ja avançàvem ahir, creixen els tirotejos a Catalunya. El primer semestre se'n van registrar un 45% més que en el mateix període del 2025. Això ho avança BTV, n'hi va haver 68, 21 més que el primer semestre de l'any passat. Gairebé tots, el 90%, van ser a Barcelona. I a Tarragona, avui comencen les festes de Santa Tecla. Seran 10 dies seguits de festa, amb mig miler d'actes, entre els quals hi haurà una festa RAC 105, ja us ho avanço. La ciutat celebra 600 anys després que es va incorporar el foc a la festa i per celebrar-ho es recuperaran els correfocs de l'edat mitjana. Pel que fa al temps, ho deia ara la Mònica Usart, avui tornarà a ser un dia de ple estiu, però demà baixa la temperatura a partir del migdia i també arribarà la pluja en algunes comarques. El que arriba ara és una pausa per la publicitat. Tornem de seguida al Matina Codina de RAC 105. Bon dia, família! Necessito un segon, perquè ara sí, vinga, va, som-hi. RAC
1: 105 Barcelona.
2: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Únic? S'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
9: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: Ocasión. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: RAC 105, la teva música.
11: La ràdio dels teus artistes preferits.
10: Aquest és el so.
11: Aquest és el so. RAC
10: 105. Matina Codina.
12: Son locutores del Real Madrid. Sí, eso es verdad. Ellos no lo saben, pero son del Madrid, ¿eh? Son unos acomplejados que les gustaría estar en Real Madrid, pues FM, ¿eh? Juanito Codina, el que más matina.
10: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: ara que hi ha la febre pels oasis, jo diria que em tornaria bastant més loco que vingués a la Dua Lipa aquí a l'Estadi Olímpic, l'aniria a veure perquè em faria vibrar, i a més tenia una cosa, que tinc un assumpte pendent jo amb la Dua Lipa, que és que la vegada que va venir al Palau Sant Jordi jo vaig agafar Covid i no hi vaig poder anar. Per tant, escolta, una d'aquelles espines clavadetes que tinc, eh? Aquí la teníem amb aquest tamardo que es diu Training Season. Aquell qui diu, estem engegant l'edició 1113 del Matina Codina, una edició que, per què negar-ho, té un punt especial, i és que avui és el sant de la Màrpuga.
1: Home, moltes gràcies. Això diuen, que és el meu sant.
2: Hola.
1: El mar, el mar. Hi ha mars que ho celebren a l'agost. Però hi ha mars que ho celebren al setembre. Per tant, felicitat a totes les mars que ho celebren avui, com jo.
0: Tu celebres avui, no? Doncs
1: sí.
0: Ja està, eh? De fet, crec que la van clavar amb el teu nom perquè tu ets inestable com el mar, no?
1: És veritat.
0: Ets intensa com el mar, no?
1: Sí, i profunda.
0: I profunda.
1: Uau, sí, i m'encanta el mar. De fet, petita, jo vull un nòvio marinero. Mariner.
0: I de tant en tant et vesteixes de marinera, que vens amb aquests looks de marinera.
1: És veritat, avui no, però sí.
0: Escolta'm, ho celebraràs d'alguna manera més enllà d'haver portat croissants aquí al programa?
1: Home, amb vosaltres esmorzant i amb els meus avis i la família aquesta nit, anirem a sopar. És que a casa ho celebrem tots.
0: Perfecte, escolta'm, dia especial avui al Matina Codina per aquest sant de la Màrpuga. Feliciteu-la a les xarxes socials, que és una cosa que li fa il·lusió sempre.
1: Sí, per favor.
0: Té aquest afany de protagonisme. Diguem-ne gens tòxic, que és una cosa natural que té ella.
1: I tant, ja m'ha felicitat gent,
0: Tu vas néixer per estar al focus, ja ho sabem,
1: sí,
0: això,
1: clar.
0: Doncs vinga, felicitats, i les efemèrides del dia quines són?
1: Doncs mira, avui no és només el meu dia, també és el de l'Alan, perquè el 1997 s'estrenava aquesta sèrie.
3: Con casi cuatro añitos, crezco muy despacito.
1: Es tracta de Caillou, es va emetre per primera vegada el primer capítol, i la veu del Caillou, que era aquest nen calb, la feia la Rigoberta Bandini.
0: Sí, però l'Alan Lillo no era un nen calb.
1: No, però és que...
0: Ara sí que ho és. I és veritat que té un tarannà a vegades infantil, però vull dir, no sé si li agradaria saber que estàs dedicant-li aquesta
1: sèrie. Però sí, ho he dit amb superamor, ja, perquè sí, l'adoro. No? Va, i el 1830 es va fer el primer ferrocarril Manchester-Liverpool.
0: Aquella gent anaven avançats perquè hi havia la revolució industrial i allà anaven a tot.
1: Sí, el primer ferrocarril interurbà després de gairebé 200 anys.
4: Has tocat el cel.
1: Home, això és Miguel Bosé, però és que està cantant amb l'Orfeo Català.
0: Quina manera d'espatllar-me el dia, eh? De veritat t'ho dic.
1: És que ho he escoltat i he pensat que ho havia de compartir. El 1891 es va fundar l'Orfeo Català.
0: Sí, de tot el que s'ha fet a l'Orfeo Català al llarg de tots aquests anys, has escollit una cançó del Miguel Bosé, eh?
1: Perquè m'ha semblat superràndom.
0: Santa paciència.
1: M'ha semblat molt fort. Tenia seu al Palau de la Música i els fundadors van ser Amadeu Vives i Lluís Millet.
0: Tu, per cert, que deus estar al corrent que s'ha separat del seu nòvio, no? El
1: Ostres,
0: Miguel Bosé.
1: Sí, que fort. Però sempre és que el Bosé sempre ha portat molt la seva vida privada, molt en privat, però ja investigaré sobre això, ja en parlarem.
0: No, ahir era notícia. Ahir a la tarda vaig veure que...
1: Si surten detalls, vull dir...
0: Jo no sé ni qui és el seu ex, eh? Tu tampoc, eh?
1: Jo no.
0: Només t'interessa la música.
1: És que a mi m'interessa ell.
0: Va, molt bé. Tres quarts i un minut de set, més coses.
1: I el 1975 va ser el llançament de Wish You Were Here, àlbum de Pink Floyd, aquesta banda britànica considerada una de les més influents de la història del rock.
5: Mendes!
1: Epa! I avui és el dia mundial del reggaeton, Ernest!
0: Del reggaeton?
1: Sí. I jo he posat un Mi Reina, que és com una mica slow.
0: Això no és reggaeton.
1: Ah, no?
0: No, això és electrolatino.
1: Bueno, pues per
0: mi és... No, és que no és reggaeton. No, és que les coses pel seu nom.
1: Què és reggaeton? A veure, Pasado Pisado és reggaeton?
0: Tampoc. Ja tens una concepció. El reggaeton és aquesta música més aviat sincopada, per exemple, La Gasolina del 2004, això sí.
5: Ella le gusta la gasolina.
0: És aquest bombo. Pim-pum, pitum, pim-pum, pim-pum, pim-pum.
1: I això que he posat jo és electrolatino.
0: Sí.
1: Ah.
0: Sí, que l'electrolatino és una cosa molt, molt espanyola. Juan Magán, el Henry Méndez, Dani Romero...
1: Ai, a mi mola l'electrolatino.
0: Sí. Vale. Va, més coses.
1: Ho has dit tu, però anava a dir que avui és el meu sant i Santa Mar. Per tant, felicitats a les Mars que ho celebren avui.
0: Val, si diem els sants, els diem cada dia, també t'ho dic.
1: Home, l'he dit no, perquè és el meu.
0: Però em sembla un greuge comparatiu. És a dir, que
1: jo m'ho vas dir una vegada perquè vaig dir el sant d'algú de l'equip.
0: Sí.
1: Pues ho dic perquè, no, jo no sé, és Sanada, no Sant Sergi.
0: Ens hem de posar d'acord perquè jo penso que hem d'obrir el ventall dels sants, no? És a dir, si celebrem el teu, celebrem el de tots els oients.
1: No, no diem més sants, perquè són molts els sants. Hem dies que són 5 sants. Podem estar aquí fins les 10 parlant de sants. Home, se'ns pot fer llarg, el programa.
0: Quina excusa per no haver de preparar el santoral cada dia. Va, aniversaris. Quins famosos bufaran avui les espelmes?
1: Doncs mira, escoltàvem mi reina, i és que avui la reina, la Letícia, fa 54 anys. Sí, que fora, que mona,
0: quina que reina, guapa. Quina reinona, què més?
1: I també el príncep britànic, el príncep Enric de Sussó, en fa 42.
0: De Sussó.
1: La Carmen Maura, que se la pronuncio bé, xica Almodóvar, actriu, avui fa 81 anys. També el Tom Hardy, actor de Venom, en fa 49. La Carme Conesa, actriu catalana, en fa 66. I acabarem amb la Fernanda Torres, actriu, sí, que en fa 61.
0: Doncs vinga, un aplaudiment per tots ells.
1: Bravo.
0: Que tinguin un gran dia. Com tots els oients, a veure què diu el Zodia, què diuen els astres, tindran una bona jornada els nostres matineros o no?
1: Doncs si avui ets Taura, pots rebre una bona notícia. El dimarts et pot portar una resposta que esperaves o oportunitat que no tenies prevista. Una conversa et pot obrir una porta interessant i fer que alguna cosa comenci a moure's avui. Si ets peix, avui ets el signe de les coincidències. Avui una casualitat pot acabar tenint molt més sentit del que semblava al principi. Et pots trobar amb algú, rebre un missatge o descobrir alguna cosa just en el moment perfecte. I si ets lleó, avui ets el signe que atraurà tota l'atenció. Dimarts tindràs una energia especial que farà que la gent es fixi més en tu del normal. Una conversa pot acabar jugant molt al teu favor, sobretot en temes personals o de feina.
0: És una informació que mai sobra la que dones a aquesta hora. Alguna cosa més?
1: No.
0: Sobre els ullets?
1: Cap cosa més.
0: Pot semblar una tonteria, però estem insistint últimament en això, que la Mar Puga està encertant, Estigueu al tanto, que ve de canto. 11 minuts i les 7 del matí. Quin és el hit que has triat avui per sortir al llit?
1: Doncs he posat una cançó que per mi era de reggaeton, perquè sabia el reggaeton, però no és de reggaeton. Però és igual, perquè el missatge és el que importa.
0: Si tu creus que és reggaeton, posem la cançó.
1: D'entrada,
0: a RAC 105 no sona mai reggaeton.
1: Mai sona, per això. Ella crec que aquesta cançó no sona mai. Però avui tots farem un viatge al passat. Posa-la ja. Clar. Amb aquest passado pisado.

0: una cançó que porta records pretèrits de quan els estius érem una mica més joves i aquest estil musical electrolatino estava tan de moda, tot i que he de dir que torna a estar bastant d'actualitat i que sona a les pistes avall amb una gran resposta per part del públic. 7 minuts i les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Matina Codina. Abans de les 7...
2: Qui em truca ara, tio?
1: L'Arnau Molet.
0: A veure per on passa... Ei, per on
3: bon
0: passa.
3: Dia, Catalunya, sí, bon dia, Osona, què tal, com esteu?
4: Què passa, Molet?
0: Una cosa, Molet, normalment és el locutor del programa que saluda el col·laborador. No sé per què tu saludes quan et dona la punyetera gana d'aquest programa. Ja.
3: Bueno, perquè jo sento ja la meva careta d'entrada i dic, sí. Ei, entra a sac, sense demanar permís. Ja, perquè val més demanar sí. perdó que demanar permís, val, saps?
0: Doncs demanen perdó, tio.
3: Vale, perdona. I perdona també perquè avui vaig amb un retard important amb el tema de la connexió, tot i que m'he mogut de lloc perquè quan hem fet la prèvia, sí, hem començat a parlar, això és una cosa que hauríem de parlar fora d'antena, però ja ho hem parlat, per tant ho explico als nostres oients, i és que anava amb molt retard amb el tema de la connexió. Però bueno, ja està, m'he mogut i ara tinc cobertura, no? Em sentiu bé o no?
0: Et sentim perfectament, et sentim perfectament. Escolta'm, va, dimarts 15 de setembre, de quin tema ens vols parlar avui, Molet?
3: Sí. Feromone Maxing. Sabeu de què va això o no?
4: Sí.
3: Vale, igualment us ho explico, vale?
0: Vas molt tard, Molet, tira milles.
3: Hi ha gent que defensa que si dutxes menys, bueno, és igual. Et rentes menys els cabells i evites el desodorant o el perfum, conserves la teva olor natural i resultes més atractiu, tio.
4: Segur que sí.
3: La teoria parteix de les feromones, diuen, doncs, això, que si no et dutxes, atraus més a l'altra persona. Jo crec que no és ben bé així. De fet, els metges expliquen que la nostra olor corporal sí que pot influir en com percebem una persona i fins i tot en l'atracció, però hi ha estudis que ho han relacionat amb determinades característiques genètiques. En fi, que no funciona del tot, diuen els científics. I si voleu, podem rematar ja aquesta informació que us dono a aquesta hora del matí amb l'estimadíssim Matías Prats, que ell ho finiquita d'aquesta manera.
5: El último fenómeno viral en las redes sociales se llama Feromone Maxim. Y no es otra cosa que la moda en los hombres de no lavarse el pelo para resultar, dicen, más atractivos. No me gusta un pelo.
0: Molt bé, Matías. Retira't ja del món de la comunicació. Escolta'm, no, això està molt bé, és una cosa molt salvatge, jo crec, no? Molt antropològica, que s'hauria d'analitzar. Nosaltres preferim que la gent faci bona olor, que es dutxi i tal, perquè a mi em sembla una excusa, insisteixo, sí. Hi ha molts homes que no els agrada dutxar-se, hi ha molts homes que no els agrada la higiene, no? I llavors és com, vinga, m'apunto a la tendència aquesta, la moda que han explicat per la ràdio, a veure si triomfo. Ja t'avanço jo, Marc Puga, que si tu se t'acosta un home que fa dies que no es renta el cabell perquè no. I es veu llardós i fot aquella pudor de tancat, què fas?
4: No. Fugir.
0: Ja està,
4: Per mi és una línia vermella, una red flag absoluta a la higiene, i per mi que no et dutxis no et fa més mascle.
0: Exacte.
4: Et fa més brut.
0: Exacte. Quantes ensabonades acabem?
3: Que puguis escórrer els cabells directament per omplir una fregidora, doncs no acaba de, no acaba de ser atractiu. No?
0: Molet, una pregunta que tinc per tu. Quantes ensabonades et fas i utilitzes sabons diferents pel cap i pel cos? I amb això tancarem la secció. Aviam.
3: Sí. Utilitzo un sabó corporal i un sabó pels cabells, que normalment és anticaspa, tot i que no tinc caspa. Les vegades que m'he rentat amb sabó no anticaspa tampoc ha passat res, però bueno, no sé per què, sempre utilitzo l'anticaspa perquè fa més bona olor. I m'agrada més, saps? Ja està. Sí, i em dutxo un cop al dia, amics. Cada dia.
0: Molt bé.
4: Prou bé.
0: Diuen que aquests sabors que tenen altres atributs, altres funcions, no pel pelo fino, per anticaspa, no sé què, porten més químics i fan caure el cabell. Vull dir que al tanto, que ve de canto. Va.
3: Ah, sí?
0: Sí, vigila.
3: Ostres, vale. Doncs intentaré... Vale, vigilar. Gràcies, amics.
0: Vinga, tu estàs molt guapo i molt net, un petonet. Molet, moltes gràcies. Una pausa i tornem.
4: Adéu.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
6: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat.
2: Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
12: 44.033-44033.
11: Sèrie
12: 22.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugar.
13: Abans, per posar la ràdio,
14: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
13: posa RAC 105.
14: I ja està.
13: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
14: RAC 105.
15: Demana-la. I sona.
13: A RAC 105, Martina Codina presenta el Senglar d'Osona. Ernest Codina.
0: Molt bon dia, Catalunya, a les 7 en punt d'aquest dimarts 15 de setembre. Com passa el temps quan tu passes bé? Bon dia, l'Alillo.
3: Hola, bon dia, com estàs, Ernest?
0: Ja tenim l'equip al complet aquí a l'estudi, el Sergi Ferrer, acabant de remenar alguns cables. Bon dia, Sergi.
3: Hola, Ernest.
0: Vas guapo avui, és veritat, eh?
3: Ja sí,
0: m'ha sigut molt guapo. El que fa una camisa, eh?
3: Sí.
4: Jo us ho dic, veniu amb camisa.
3: Camisa, el rellotge que m'ha regalat la Helen.
0: Bueno.
3: Això va en sèrio, que aquesta és la bona, eh?
4: Ara.
3: Aquesta no me la lia, eh?

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Per no pagar una multa de trànsit.
2: Amigo.
1: Sí, sóc jo, jo el morós de l'equip. A la ruta que sóc jo el morós. Toca't els pebrons. Això ho explicaré en un pròxim episodi del Matina Codina perquè queden salutacions a fer com la del Xavi, que farà la bon dia.
3: Hola!
1: I la nostra beatificada Mar Puga, avui és el seu sant.
3: Home! Sí! Ai, no sé si ho sabíeu.
4: Bé, Maripà, felicitades.
1: Que ha començat el dia de mal humor ja, perquè, clar, en aquest equip hi ha l'obligació d'haver de portar pastes el dia del sant.
3: Exacte. És que se m'ha dit abans, porta esmorzar, que bon dia. I se m'ha dit abans, porta esmorzar, que felicitats. Que al final us he dit, em podeu felicitar, no, també? Sí, com per quedar bé, per dissimular.
2: Se t'ha felicitat.
3: És igual, ja està, he demanat un globo, ara portaran aquí esmorzar i esteu contents.
2: No, el sant no felicita.
3: No, són croissants. Què penses que porto, McDonald's?
1: Un moment, que el Sergi que va dir el sant no es felicita, però en canvi sí que ha de portar pastes. Això no, o sigui, aquesta contradicció...
2: No és una contradicció. El sant, jo com a persona, a més, que sóc anticlerical, em sembla una cosa antiga, decimonònica, però és una ocasió ideal per dir-nos que ens estimem i sobretot portar croissants.
3: No oblidem el que penso. El que jo no recordo haver celebrat aquí ni Sant Sergi, ni Sant Alan, ni Sant Ernest, ni Sant Xavi.
5: Mentida, perquè l'any... Mira, diré més, l'any passat, el dia del meu sant teníem un becari que es deia Xavi, vam aparèixer els dos amb esmorzar.
3: Exacte. Vale, Sant Xavi sí, però la resta...
1: De fet, perdona, es va instaurar l'any passat...
3: Vale, i qui va portar croissants?
1: Jo vaig portar croissants pel meu sant.
3: Per Sant Ernest? Sí. I Sant Sergi i Sant Alan?
2: El 24 de febrer.
6: Sí. Bueno, si no us en recordeu del meu...
1: És igual, no passa res. Ja està. Ja està.
6: L'ofès soc jo.
1: Ja està. 7 i 3 minuts, Marc Puga. Va, avui fa secció, eh? Havíem de parlar de la sogra de l'Alan, però ho deixem per més tard.
2: Sí, sí.
1: Només un titular, ja la tens a casa?
6: No, l'he deixat degudament a un hotel.
1: Aquesta vegada estarà instal·lada a un hotel.
6: Està a Santa Susana, si la voleu anar a veure.
3: Mira, Sant Alan se celebra el 8 de setembre.
6: Mira. Això és mentida.
3: M'ho acabo de buscar a Google, la setmana passada.
2: Estic fent el bisum, Calvo.
6: Ah, gràcies.
1: Bueno, mentre fem la secció o seguim parlant de la vostra
3: vida? No, fem la secció. Va, no endavant. Parlem de la sogra de l'Alan, però parlem de la famosa expressió de hueles a viejo, saps? De fer olor a vell. Sí. I és que existeix aquest dit... Dicho, sí. I és que segons un estudi, a mesura que ens fem grans, la química de la nostra pell canvia i això també pot modificar la nostra olor corporal.
1: És que fer-se gran és una merda, perdoneu.
3: Això està relacionat amb una molècula que es forma quan alguns greixos presents a la pell s'oxiden i això és el que es coneix com una olor de vell, que és una olor una mica més greixosa o una cosa així. I els estudis, el tema és que han detectat que augmenta amb l'edat, especialment arriba aquesta olor a partir dels 30.
1: Oh,
3: sí. O sigui, el hueles a viejo arriba als 30, no als 80 anys. No.
1: Sabries descriure l'olor de persona gran?
2: Tu millor que ningú, Marc.
3: Jo millor que ningú. No, perdona. Els meus iaios fan molt bona olor,
5: Lo dice por los que te zumba, no por tu.
1: Per cert, l'Alberto m'he vist que feies cara com de plaer, no?, quan es parlava de l'olor de la gent gran.
7: És que a mi em sembla fantàstic fer-se gran.
3: No, sí, sí.
7: És senyal, doncs, de vida.
3: És maco, és maco.
7: Tens moltes coses per endavant.
1: Sí, però digue'm un sol avantatge. Més enllà de l'experiència, la duresa i tot el temps que has viscut, o sigui, físicament, no? Que el metabolisme s'alenteix, et surt aquesta panxa, les arrugues, et foten mal les articulacions, vas al gimnàs 3 dies de recuperació, vas de festa, ni t'ho explico, ni t'ho explico.
2: Estic
1: en una crisi profunda i flagrant. Es nota pel meu estat d'ànim irritable. Avui parlo jo tota l'estona. Digues, Albert.
7: No, ja que em preguntes... jo que tinc tant contacte amb els peluts, mira, un avantatge. La gent que es va fent gran va perdent oïda. Llavors això va molt bé perquè es posen un sonotone i a l'hora d'anar a dormir, si hi ha molt soroll, a la que es treuen el sonotone
5: que t'apagues.
2: Era millor que seguís parlant l'Ernest, crec.
3: Sí.
1: Ho deixem aquí, Marc Puga, moltes gràcies.
3: Adéu.
1: I una mica de ballaruga aquesta hora del matí entre bé. Vinga,

0: 7 i 7. Hem escoltat Ugel amb Bam Bam.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Una cançó així amb una base jamaicana bastant divertida. Va, els del matí d'avui estem en marxa trucant la Ruth. Bon dia, Ruth.
2: És bona.
0: Encara no.
3: Diu que li agrada que li diguin Gwendolyn.
0: Sí, Gwendolyn, que ho he mirat i pensava que era un... Sí, de fet és un personatge de ficció, no? I és un nom d'origen germànic. Bon dia, Gwendolyn.
4: Hombre.
2: Gwendolyn!
4: Què tal, l'Ernest?
0: Ens coneixem personalment, Gwendolyn?
4: Bueno, sí, a la festa del RAC 105, el premi, que no trobaves on poder anar a sopar. No sé si al final vas poder sopar.
0: Sí, vaig a sopar, crec que en el pitjor restaurant del Paral·lel de Barcelona, però vaig acabar menjant.
2: I això que hi ha un McDonald's.
0: Sí, exacte. Escolta'm...
4: Hombre, Sergi, hola.
2: Hola, Gwendolyn.
4: Hola.
2: Hola, guapa.
4: També vaig estar parlant amb tu i que sóc mestra, i llavors, pues, ens donaves molt de suport.
2: Ah, ja sé, me'n recordo. Escolta, molts ànims aquest any, que pinta xungo.
0: Sí, el Sergi és molt de donar suport a les causes perdudes. És una bona
5: idea. I amb mi, que no vas parlar?
4: Amb tu qui ets?
2: L'Ada Mercargo.
4: Sí. No, perdona.
6: Es diu Alan Lillo.
4: No.
0: L'Alan Lillo, és l'Alan Lillo. Va, intentem posar ordre a la trucada.
4: És que no et vaig veure,
5: Sí, sí, sí, és que saps què passa? És que no hi era.
4: Doncs serà per això.
5: Sí, sí,
0: va, comencem pel principi. Per molts anys que fas 53, Vinga, va, som-hi.
2: Hola!
4: Moltes gràcies.
0: Llavors, si els teus pares et van posar Ruth, per què t'agrada que et diguin Gwendolyn?
4: Bueno, és que és a l'equip de bàsquet, em va sortir així, que fa com més, no sé, més fashion.
0: Ja, sí. Però d'entre tots els noms, no? Gwendolyn, per què?
2: És molt maco, Gwendolyn.
0: Perquè sí, no?
4: Bueno, jo tenia una joguina de petita que era el cap d'una nina que podies pentinar i maquillar.
0: Sí.
4: I em sembla que es deia Gwendolyn.
3: Anda, que bien.
4: Però...
0: Molt bé.
3: Claro.
0: Perfecte. Mira. Doncs escolta'm, també ets fan de la Suelen de Dallas, eh? Quantes coses, eh?
2: Olé.
0: També veus a les nits com ella, també, de tant en tant et poses ebria o no?
4: De tant en tant, sí,
0: no?
4: De tant en tant.
5: Quina entrevista més rara.
2: És bona.
0: Es veu que fins i tot té la sintonia aquesta de Dallas com a to de mòbil, eh?
2: Ostres!
0: Tot un personatge, sí. La Ruth, eh?
2: Politono!
0: L'hauríem de fitxar aquí al programa.
3: Sí, senyora.
0: Futbolera...
4: Ruth, no, Gwendolyn.
0: Sí, val, Gwendolyn, perdona. Futbolera, birrera, llesta, divertida, elegant, cantarina i molt guapa, eh? Impossible no enamorar-se, diu aquí la Gemma Pérez. Qui és la Gemma Pérez?
4: Una amiga, molt amiga.
0: Fins a quin punt és amiga?
5: Ara,
0: Gemma.
4: No, fins... Bueno, m'ha donat molt de suport en moments difícils i pues això.
0: Jo anava a preguntar-te si us havíeu enllitat, però al final no t'ho pregunto.
2: Que més, soy uno guarro, Fede, eh?
4: No.
5: Llàstima.
0: Què més?
4: M'ha enllitat.
0: Diu que ets molt bona inventant versions del conte de la Caputxeta. Ara no en farem una perquè no tenim temps de fer una versió del conte de la Caputxeta Vermella.
4: Que ben lluny. Millor que no.
0: I que molts petons i que per molts anys. I que ho celebris fort perquè la vida ja sabem que s'ha de viure així en format carpe diem perquè qualsevol dia caput.
4: Vale.
2: Ànims.
4: Doncs sí. Puc saludar?
0: Sí, mira, m'agrada molt perquè estem recuperant una vella tradició de saludar a la ràdio. Endavant.
5: I tant.
0: Vinga, saluda.
4: Vale. Gràcies, Gemma Pérez, per aquesta felicitació. I que l'altre cop que em felicitar em vaig haver de trucar jo per felicitar-me a mi mateixa, perquè ja li havia acudit.
2: Sí.
4: I vull saludar la meva amiga, que està a Salobreña, Esther, un petonet.
0: Perfecte.
4: I que caminis molt.
0: Doncs,
4: vale? Bueno, i a tots vosaltres, una abraçada.
0: Gràcies, carinyo.
6: Gràcies,
0: que vagi molt bé. I 50 euros que et regalo perquè els bescanvis a qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o a la seva web, montseinteriors.com. Estàs contenta?
4: Molt contenta.
0: Doncs la teva
4: acabo de... Acabo de canviar-me de casa i mira molt bé.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: La teva felicitat és la nostra. Que vagi molt bé, Gwendolyn.
1: A Montse Interiors pots comprar aquí o aquí. Montseinteriors.com, la teva botiga de referència de roba per la llar. Compra en un clic i t'ho portem a casa o passa a recollir-ho a la teva botiga més propera. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors.
7: Matina Codina. Només a RAC 105.
8: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
9: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
10: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
12: Carlàs canvia, Carlàs repara.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure. Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així.
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
19: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
20: l'11 d'octubre de 1972.
19: I el número de la sort, el
20: 7.
19: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
21: Matina Codina.
0: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina, de part meva.
21: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: cançó que possiblement barreja els meus estils musicals preferits. Una mica de house, una mica de disco, una mica de funky, una cançó que arriba des de Noruega. Per tant, quan l'escolteu, us heu d'imaginar, heu de crear la imatge mental d'unes muntanyes verdes, cascades, una mica de neu, uns llacs, eh? Oh, és magnètica la cançó i també aquesta imatge que estem projectant des del matí a Codina, el programa amb més vitamina, 7 i 18 minuts. Bon dia.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Vinga, els talls d'actualitat.
2: Matina Codina, és l'hora de fer zàping.
0: Avui començarem amb un tall una mica depriment, nostàlgic i trist. Xavi Cazorla.
3: Sí, ahir al Mirador de BTV, Toni Clapés va donar una exclusiva, va fer un anunci que esperem que no es compleixi i mira, que s'acabi diluint tota aquesta cosa.
4: El Barceló compleix 30 anys.
5: Sí.
4: Són molts anys.
5: Sí.
4: T'has plantejat fins quan?
5: Doncs mira, et donaré una possible exclusiva, però crec que aquest serà l'últim.
4: Sí?
5: Sí.
4: Ho tens bastant clar?
5: És l'any que ho tinc més clar, sí.
4: Per què notes que s'ha acabat potser?
5: Doncs perquè aquest any, quan vaig tornar, vaig pensar que ja en tinc prou. Jo crec que és l'any per acabar.
4: Any rodó, amb
5: 30
4: bondes.
5: Anys, són molts anys i crec que jo aquest any sí que tinc la sensació d'haver cobert un cicle fantàstic, però sí, aquest any crec que... Mira, t'ho dic a tu, no ho havia dit encara públicament.
4: Doncs gràcies per dir-nos.
0: És una molt mala notícia pels aficionats de la ràdio. Toni Clapés, bon dia.
6: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Bé, t'has buidat com el Pep Guardiola, 30 anys de versió. Dius que quan vas tornar de les vacances vas mirar aquests estudis de ràdio i vas dir, ja en tinc prou.
6: No, vaig veure això, vaig dir, quina mandra ara començar la nova temporada. I quan penses això ja és que estàs més fora que dins.
7: Però si t'encanta la teva
8: Toni, feina. Toni, no marxis.
6: No, a més, perdona que us digui... que la vostra participació en la meva trajectòria també m'està fent pensar ja en plaga.
7: Oh, no!
0: Sí, el fet d'haver de compartir redacció amb nosaltres, haver d'escoltar aquest programa...
6: Exacte. Sí. Estic una mica fins al capdamunt de tot plegat.
7: Però si només treballes 15 hores, que la resta de temps fa tot el dia per tu.
6: Imagina't arribar a la ràdio i veure el Sergi Ferrer. Fotent veus a la redacció.
0: Però encara no tens edat de jubilar-te, no, Toni?
6: No, encara no. Però
8: i què faràs?
6: Ja està, doncs, viure.
7: A tele.
6: Bueno, mira, jo, com la Guillermina Mota, el dia...
8: No ho has dit mai.
6: No ho he dit mai. El dia que marxi, no sabreu res.
0: És veritat que 30 anys fent el mateix programa ha d'esgotar. I nosaltres estem començant, en aquest cas jo, la sisena temporada del Matina Codina.
8: I ja et vols jubilar,
0: no? Hi ha dies que penso, hòstia...
6: No, arribes ni a la vuitena, ja t'ho veiem també.
7: I per la mateixa raó, que és que un dia que jo estigui cridant a la redacció... Home, confiem que són 30 anys fent el versió i fa 30 anys que diu que marxa. Confiem que aquest sigui un mes i que al final se li passi.
6: Però el dia que marxi farà com la Guillermina Mota.
0: Sí, no, però és el conte del Pere i el Llop, que vas dient que venen les ovelles... Ai, que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, i no venia mai, i el dia que no ho diguis és quan marxaràs. Close my
6: eyes. Quin susto. And stand
0: there grinning. Aquest és Mourinho, Xavi Cazorla.
3: Sí, és José Mourinho, perquè avui és una de Lliga de Futbol. A les 7 tenim un Rayo Vallecano espanyol.
0: Rayo Vallecano?
3: Sí, Rayo. I a 2:15, un Elx Madrid amb un Mourinho que ahir va dir que està cansat de la polèmica dels penals.
6: Ah, sí?
3: Que la va iniciar ell fa una setmana, de fet. Però després de dir això, sentireu com va acabar la roda de premsa el mateix Mourinho.
9: 6 ruedas de prensa en una semana. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme.
10: Muchas gracias.
9: ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
0: Bueno, rintintín, ha tornat el Mourinho provocador.
3: Estoy cansado ya de todo.
11: Eres tonto, Mou, eres tonto.
3: Bueno.
11: És una persona tòxica, clarament tòxica, que és el que diu el cabezón. Comença el debat, el vol tancar, després s'enfarta ell mateix. És burro.
3: Te voy a perdonar porque estás separado, que te acabas de perder la pasión.
11: Ah, mira, no et posis amb això.
0: Ara, portes 3 setmanes de retorn a la Lliga Espanyola i estàs cansat dels periodistes, de les polèmiques... Si tanta mandra et fa el teu paper i compareix a la roda de premsa, plega.
3: Ara
0: sí que has de plegar i no el Toni Clapés.
3: Hasta que no os canséis vosotros, yo no me voy.
11: Eres el mejor, tu m'encanta, tu de special one.
0: Escolta'm...
3: Muchas gracias.
0: No deixem les polèmiques, Cazorla.
3: No, aquesta és grossa, és la polèmica més grossa que ha passat aquest estiu i de la que nosaltres no l'hem tocat massa. Catalunya està dividida ara mateix entre petanca sí, petanca no.
8: Ah.
11: Oh, petanca, és la otra hormiga.
3: Claro que sí. Hem de viatjar fins a Calafell. Sap greu que hi hagueu d'anar, és un moment només, perquè a la vila hi ha una zona, uns apartaments que estan plens de pancartes en contra de la petanca. Demanen solucions a l'Ajuntament. tothom està en peu de guerra aquí perquè es veu que fan molt soroll jugant aquella gent. Jo no sé com juguen.
0: No, perquè criden els senyors quan celebren que...
3: Sí,
0: que
3: sí, i senyores, que es veu que també n'hi ha. Sí, sí.
10: Però què fa soroll? Les persones o les boles? Aquestes?
3: Les boles fan soroll, però el que els molesta sobretot és la cridòria que fa la gent. Ara ho sentirem.
12: Criden, riuen, un guirigall tot el rato. Diuen que el picar de les boles i quan fem alguna jugada bona, que... hurra!
13: Tenim dificultats en passar i soroll quan juguen.
14: Que s'havien quedat aquests petancaires sense pista perquè el mar es va portar la seva.
15: No ha generat cap molèstia des de fa 4 anys, però ara doncs, sembla que alguns veïns doncs, hi molesta el soroll.
14: Ara venen més tard, però han estat durant 3 estius venint a les 4 del migdia. Fins a quarts de 7, que no marxava l'últim.
0: Bueno, és cap hora, eh?
12: Són 2 hores al dia, només.
13: L'Ajuntament de Calafell no ens ha fet gens de cas.
14: I si no s'hi arriba de bé a bé, potser doncs, haurem d'emprendre alguna acció judicial.
0: Amb tot el boliche.
15: No es preocupa ni el soroll ni les molèsties. Estem a Calafell, no estem a Montserrat. Tant a uns com als altres els hauria de preocupar si tindrem platja o no tindrem platja en el futur.
0: Pocs problemes tenen, també. Vull dir, crec que a Calafell hi deu haver altres qüestions més preocupants que uns veïns jugant a petanca a les 4 de la tarda. Em dius, hòstia, ven a les 4 de la matinada, que em desperten els crits. Vale, hòstia, però no sé. A més, el poble és de tots, no?
7: Ha dit a les 4 del migdia. A quina hora es lleva aquesta senyora?
3: Hombre, la hora de la siesta. Esa es la buena de echar la siesta mirando el tour.
16: Claro, tío, yo a esa hora me levanto.
0: Ja, juntament el que ha de fer és allunyar potser aquesta pista de les petanques, no sé si es diu pista o no, eh?
7: Sí,
0: no sé
7: quin nom, l'estadi, digues estadi.
0: L'estadi de la petanca una mica més lluny dels veïns i tot arreglat. No?
3: Sí que és veritat el que deia l'últim senyor, que potser s'haurien de preocupar més per la platja, que cada vegada hi ha menys platja, que Calafell, que no pas pel soroll que fa la petanca.
0: Perquè tu estiueges a Calafell,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Has detectat aquest problema o no?
3: Tu, el de la platja o el de la petanca?
0: El de la petanca.
3: El de la petanca no, perquè a mi em queda... Sí. Menys un quilòmetre pel passeig. Bueno. Però sí que vaig passar i em va fer molta gràcia veure tots els edificis plens de pancartes. Bueno, és un edifici. I vaig pensar, vols dir que hi ha soroll de...
7: No a la petanca.
0: Jo prendré partit a risc de perdre un oient d'aquests que són veïns. Jo estic amb els senyors de la petanca. I la senyora,
7: fas bé. Fas bé perquè és un sector que s'ofèn molt.
0: Sí.
7: Una vegada a una altra ràdio vam fer una broma. Sí. Comentant alguna cosa de petanca. Sí. Bueno, vam rebre una allau de missatges crítics d'associacions de petanques.
0: Es parla molt de futbol, però és l'esport rei.
3: Ui, i tant.
0: Gràcies, Xavi.
7: Hurra!
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app. Matina!

0: Van tenir vista aquí, David Guetta i One Republic versionant aquesta cançó clàssica dels Ozone, el I Don't Wanna Wait, originalment titulat Dragostea Dintei.
1: Que buena Ozone, m'encanta,
0: sí, claro. La Mònica l'havia ballat allà al Celtic Molins, eh?
2: Exacte, sí, sí.
0: Bon dia, Mònica.
2: Hola, bon dia.
3: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: El clima a l'estudi és festiu, però anem a saber quin temps fa fora i quin farà, perquè podríem estar, Mònica Osar, davant les últimes hores de calor, almenys aquesta setmana, eh?
2: Sí, almenys aquesta setmana, perquè després de setmana que ve sembla que tornen a pujar les temperatures, no tant com les temperatures que tindrem avui, però tot i això sembla que tindrem un ascens una altra vegada. Però de moment encara han de baixar, ho faran entre demà i dijous. Demà de bon matí no espereu que hagin baixat les temperatures, ho faran a mesura que avanci la jornada i a més anirà arribant pluja, que també refrescarà aquest ambient. A partir de mig matí i migdia, primers ruixats a la costa de Barcelona i punts del Pirineu, que després s'estendran per bona part del centre i al nord del país, localment fins i tot amb intensitat, també amb vent de tramuntana i amb aquest descens que entre demà i dijous serà d'entre 6 i 8 graus. Penseu que venim de molt amunt, ahir vam tenir valors de 37 graus a Vinebre, 35 a Artés, 36 a Girona, doncs avui es poden repetir o fins i tot superar aquests valors. I després queda tocada la temperatura dijous, divendres i també al cap de setmana, i dijous i divendres encara amb alguns ruixats aïllats entre les comarques de Girona i de Barcelona, i el cap de setmana de moment pinta sense pluja. I ara mateix entre 22 i 26 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 16 a Lleida, 14 a Girona, 15 a Vic i 19 a Roses.
0: Doncs aquesta és la foto meteorològica. Gràcies, Mònica Osar. Dos quarts en punt de 8.
4: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
3: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Tenim el Pardo més content que un nen amb sabates noves, perquè Oasis ha confirmat els seus dos concerts, de moment dos, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Suposo que ara ens ho explicaràs, però sí, obrim les notícies explicant que Donald Trump tanca la porta a regular la intel·ligència artificial. A veure si ens mata tots la intel·ligència artificial.
5: De moment, Donald Trump atribueix, és una tàctica que fa servir habitualment, atribueix a les esquerres i als demòcrates haver escampat teories conspiranoiques sobre la intel·ligència artificial. Per tant, tot el que s'està dient, fins i tot pels propis desenvolupadors de la intel·ligència artificial, del potencial negatiu que té aquesta tecnologia, segons Donald Trump, tots són teories conspiranoiques de les esquerres, igual que va passar, de fet ho compara amb l'emergència climàtica, que tots són, doncs, això, patranyes i camemes inventades per l'esquerra.
6: Patranyes i camemes, no sé el que és.
5: Segons alguns... Com deu ser en anglès, això, eh?
6: Patrons
5: and Commons.
6: Thank you.
5: Doncs, segons alguns mitjans, OpenAI, Anthropic i Google estudien ara un pacte per regular la IA, digui el que digui Donald Trump, mentre les borses comencen a ressentir-se de tot aquest debat. I aquestes empreses, doncs, ahir ja van començar a veure els números vermells. Dos titulars més de l'actualitat política. D'una banda, Pedro Sánchez es dona 4 mesos de coll per resoldre la crisi a Ceuta. Això va dir en una entrevista ahir a la nit amb el Wyoming a la Sexta. I d'altra banda, Salvador Illa, que assegura que la Generalitat destinarà el 6% del PIB a l'educació per superar la crisi a les aules. Va ser en una conferència per valorar, doncs, la meitat de la legislatura.
7: Els col·legis.
5: Sí, el dels col·legis. I com a primera mesura em fa gràcia, no?, que per millorar els resultats dels alumnes catalans, el que ha dit és que posarà aire condicionat a les aules, que això està molt bé. Influeix.
0: Molts milions d'euros, aquesta inversió d'aires condicionats.
5: No té molta pressa, en tot cas, perquè ha promès això, climatitzar totes les escoles abans dels finals del 2031.
0: Sí, ha dit que ho paguin els ajuntaments i després ja us ho tornarem.
7: Això ara, el 2031, amb el canvi climàtic ja farà fred i llavors ja no caldrà.
5: Sí, haurà canviat molt el canvi climàtic.
7: Exacte.
5: I després dues notícies més de l'actualitat cultural. No ens hi estendrem. La sèrie Widow's Bay de Apple TV, que ha estat la gran triomfadora dels Emmy amb 14 estatuetes. Ha triomfat en l'apartat de comèdia, en l'apartat de drama. La gran triomfadora ha estat The Pitt, d'HBO Max.
0: No veig mai cap any veig cap d'aquestes sèries dels Emmy.
8: Ara.
0: No hi penses. O sigui,
5: jo aquesta de Will's Bay no l'he vista.
8: De Pitt està molt bé. A casa meva s'ha celebrat molt.
2: Sí, de Pitt diuen que és molt bona.
5: És molt bona. Sabut sobre Pitt. No us la podeu posar, això sí, per relaxar-vos quan arribeu a casa amb el cervell fos. Vaig a relaxar-me una mica i veig això. Perquè és estressant.
2: Yeah.
5: Oh. És molt estressant.
0: Joder. No serà més estressant que treballar amb el matin a acudir amb l'equip del Matí.
5: Sí, per tant, tu estàs curtit. Sí, tu te la pots posar per relaxar-te i crec que et servirà.
0: Obvio, què més, Xavi?
5: Va, comenta-lo de Waze. Retornarà a Barcelona després de 18 anys de moment amb dos concerts. Ahir van anunciar aquesta gira mundial que arrencarà a Glasgow al maig, que acabarà a Nebworth a finals de setembre i que els portarà en principi a fer dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
0: Això dius Pep Guardiola, que és gràcies a tu, eh?
9: Exacte, ho heu de dir tot. Ells dubtaven si anar a Madrid, no anar a Madrid. Al final els vaig dir, escolta, veniu a Barcelona.
5: No en tinc cap dubte que això ha estat així, literalment així.
0: Ahir vaig sentir el Buscarons al versió RAC1, coordinador d'aquesta emissora, que deia que si la intenció inicial era anar a Madrid, no seria possible pel fet que hi ha previstos projectats allà, possiblement, uns quants concerts de Coldplay, al Metropolitano.
5: Sentia també en Basté, sí, no?, que deia que li consta de fons fidedignes que ha estat decisió de la banda venir a Barcelona
0: En qualsevol cas, tu perds el cul per anar a algun d'aquests dos concerts, sí, a tots dos, i no pel FOMO, per la foto Instagram cosa, sinó perquè tu ets fan aferrim de la banda.
5: Molt fan. Soc dels de pell de gallina i llagrimeta.
0: Doncs potser ens hauries de fer una secció de Oasis explicant per què el perquè d'aquesta importància i, per exemple, perquè en l'última gira que van fer es van generar cues virtuals de 10 milions de persones.
2: Mare de Déu!
8: 10 milions?
0: 10 milions de persones.
5: I per això, han modificat el sistema per optar a comprar entrades per aquesta gira, que ho han fet bastant complicadot, però en principi més garantista, que és que tu t'has d'apuntar ara en un registre i entraràs al sorteig per obtenir un codi, que aquest codi et donarà accés a poder intentar comprar entrades.
0: Jo ahir em vaig subscriure com a exercici empíric per poder explicar tot el procés per aquí pel Matina Codina, i si em toca el sorteig i puc comprar entrades, seran per tu, Xavi.
5: Ai, que bé!
0: Aplausos!
5: Fem
0: una pausa i tornem de seguida al Matina Codina. Gràcies, Pardo!
10: REC 105 Barcelona.
11: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
12: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB, pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
13: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatge són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
14: Únic? S'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
17: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
18: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
20: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
0: Ei, família matineros, aquest 20 de setembre a Barcelona, l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, companys de RAC 105, us esperen a la Sandwich Party a la Bimbo Global Race 2026 de Barcelona. Un matí per compartir amb la família, amb l'energia i el bon ambient de sandwichos Bimbo. També hi haurà zona infantil i moltes sorpreses més, i tot després de la Bimbo Global Race 2026, que ja sabeu que és una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals. Molt bé, això. Dissabte 20, corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026.
22: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Cop d'ull a les rotacions de la xarxa viària. Ferran Aràndiga, com està el tema a aquesta hora del matí?
23: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària, però sí amb retencions molt intenses, sobretot al Vallès i voltants de Barcelona. Tenim cuejant tot el vessant Besòs, el nus de la Trinitat, que de retruc afecten en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions intermitents a l'últim tram dels túnels de Vallvidrera i també pel vessant Llobregat, en direcció Barcelona. Hi ha cues des de Pallejà i el Papiol, per l'A2 i la P23, i en sentit nord també des de Gavà i el Prat, per les vies costaneres. Al Vallès també, com dèiem, tenim retencions, sobretot a la P7, entre la Roca i Montornès i entre Mollet i Barberà, tot plegat en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
24: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Perfecte, aquí el tens.
24: Ja?
25: Ja.
24: Sí?
25: És així?
24: De debò?
25: I tant,
24: de debò.
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
27: Matina Codina.
28: Hi everyone, it's Teddy Swim.
27: Teddy Swim. El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: m'agradaria una cançó per prémer l'accelerador, però sí que és d'aquelles que ens transporta cap a sentiments de nostàlgia, de romanticisme. Teddy Swims parlant de l'autosabotatge en les relacions sentimentals amb aquesta cançó titulada Mr. Know-It-All, un dels números 1 de la teva ràdio.
1: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: L'adrenalina del Matina Codina ens fa viatjar ara fins a Los Angeles, on aquesta nit hi ha hagut la festa dels guardons Emmy a les millors sèries.
2: Awards. Han celebrat la 78a edició ja, una gala de més de 3 hores, déu-n'hi-do. Ens han donat molts premis i farem un repàs ràpid dels guanyadors. Hi ha hagut 3 grans títols que han sigut The Pitt, que ha guanyat a millor sèrie dramàtica.
3: No, és aquesta
2: dels hospitals, que on cada episodi és com una hora d'un torn d'urgències, diguéssim. Oh. I estàs allà com, es viuen molt l'estrès. Jo no l'he vist, però els meus pares estan molt enganxats.
0: Sí,
2: i diuen que és molt bona.
0: Tu l'has vist, aquesta?
3: L'he vist de manera asimptomàtica, perquè l'Helena se l'ha posat com 2 o 3 cops, i jo, de fer la migdia del costat de la tele, pues, més o menys sentir-te què passa a casa.
4: A la mujer le gusta la sèrie esta de médico.
3: No generalitzis.
0: Veure una sèrie de refiló, a mi m'ha passat també això. A vegades, quan tens parella... No,
3: seria fil passiu.
0: Però que no t'enteres de res.
3: De res. Però sí que és bona.
2: I a més, a The Pitt, el Noah Wyle ha guanyat a millor actor protagonista. L'altre protagonista de la nit ha sigut Widow's Veil, la millor sèrie còmica. S'han portat 14 estatuetes.
5: Aquesta, perdona, no l'ha vist ningú.
2: Ha sigut la millor sèrie de comèdia, en aquest cas.
5: No conec a ningú que hagi vist la sèrie aquesta premiada, que sempre fan el mateix.
0: Però que no coneguis ningú no vol dir que no l'hagi vist ningú.
5: Ho fan per promocionar-les.
2: I la millor sèrie limitada, que això vol dir que té final tancat, és aquestes minisèries que s'acaben i no esperes més temporades, també ha guanyat 7 estatuetes, és DTF Sant Lluís, amb premis com interpretació, direcció i guió, entre d'altres.
6: Escolta, i no han premiat alguna sèrie, tipus El cor de la ciutat?
4: Ostres, mira.
6: Unisaga de poder.
2: Ostres, en principi no.
4: Estació d'Enllaç m'agradava molt.
6: Exacte, també era molt.
3: I Vent del Pla.
0: Aquests premis es donen a Los Angeles.
4: I de Leo Harlem no ha ganat una. Leo Harlem és una sèrie. Que era
2: ¿cuál?
4: Que Leo Harlem hacía charla, como si fuera la charla esa que hacen los empresarios.
2: Conta, creo que no estaba.
0: La Mar, si no els diu, és que no han guanyat.
4: A lo mejor se la ha pasado a la Marimar, que está en esos días tontos del mes, a lo mejor.
2: A ver, siempre estoy para ti en esos días. I d'actors, el Matthew Rhys ha guanyat doble premi, amb millor actor de comèdia i també de minissèrie.
0: El Pere Arquillué no ha guanyat res, el Pere Arquillué.
4: Ara, i el Leo Harlem.
2: És molt difícil fer aquesta secció. D'actrius, la Jean Smart ha guanyat a millor actriu de comèdia. I la Ria Seehorn, millor actriu protagonista dramàtica. Sí, després de Traitors ha guanyat a millor reality de competició i ha hagut moments emotius a la nit, com l'aparició a l'escenari de Michael J. Fox en directe patint el Parkinson que té i defensant la seva fundació. I també un dels moments més forts ha sigut l'homenatge a Dolly Parton.
5: Perdona, aprofitant aquest moment de la Dolly Parton, m'agradaria fer un minut de fileti per aquesta grandíssima artista que
0: no
5: ens ha posat la pell de gallina.
0: El farem a la públic.
4: La Loli era molt bona, la Dolly Parton.
3: Loli no.
4: Se llama Loli.
3: Loli, no.
4: No sé,
0: Dolly.
4: Però l'oveja.
0: Calleu. Espero que els oients del Matina Codina hagin pres nota de tots aquests noms. Busqueu a Google els guanyadors i si teniu temps...
3: Hi ha gent que arribarà a la feina i dirà, tu saps que el Leo Harlem ha guanyat un Emmy?
6: Quin just que no li hagin donat res a plats bruts aquest any.
7: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: Va, anem a plorar tots.
9: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: Com m'agrada que et patrocini un bon pernil, l'Alan Lillo.
10: A mi també.
11: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Sí, perquè les teves cançons tenen pedigrí, com el pernil La Selva. Va.
12: Avui, exacte, pell de gallina, viatgem al 1993 per escoltar un grup que va passar desapercebut, anomenat Four Non Blondes, però que, en canvi, ens van deixar un himne per la història.
0: One Hit Wonder?
12: Sí, l'únic èxit del grup és aquest que es deia WhatsApp.
3: Ostres! Home!
2: Que bona! Trying to get up that great big hill of hope
11: for a destination. Cançó Boomer.

0: ara.
1: Que bona, que bona, sí senyor. Un aplaudiment per aquesta selecció que ha fet avui l'Alan Lillo a la cançó Remember, per tots els moments que esteu escoltant el programa. Una d'aquelles artistes que es nota que quan canten ho fan des de les entranyes,
2: ara,
1: des de l'autenticitat. Quanta veritat hi ha en la veu d'aquest WhatsApp que hem recuperat avui al Matina Codina. Ens ha deixat sense respiració, Lillo.
2: Mare de Déu, 1993,
0: Bestial.
2: Bon número.
3: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
4: Sant Boi Motor, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
5: Hi ha moltes coses que no entenc!
1: El Sergi és un tio que es pregunta moltes coses, no? Curiós, perquè té aquell olfacte periodístic. I arran d'un titular que vam conèixer ahir, que és que les presons catalanes estan a petar, estan al 95% de la seva capacitat avui, coses que no entens de les presons, o què faràs exactament, Sergi?
0: A veure, primer destacar això, sí, que es veu que el govern, en comptes de dir anem a intentar reduir la criminalitat o donar més recursos a la gent perquè no hagin de robar, han dit tranquils que construirem més presons.
1: Ja, és que ahir van apunyalar 5 persones només ahir. Vull dir, ara, és un festival.
0: Un dilluns que semblava tontíssim.
1: Sí, tontíssim.
0: Que tens 5 apunyalats.
6: Hace falta más mano dura, coño.
0: No te metas en mi sección. Llavors, jo el que he estat pensant és, val, i les presons estan plenes, però és que les presons les podem tenir a tot arreu. Hi ha moltes coses quotidianes que poden arribar a semblar una presó de la que no pots escapar.
2: Ostres!
0: O no em direu que quan et ve algú i et diu, ostres, has vist aquell vídeo de tal, no sé què, espera que te l'ensenyo, i et posa el YouTube davant i són 6 minuts de vídeo.
2: Ai, sí!
0: I té la ferma intenció d'ensenyar-te el sencer? No em diguis que no sembla una pressió.
1: És que si dius no m'interessa gens, pot ser el final d'una amistat. Has d'aguantar.
0: Hi ha una manera més ofensiva, que és tocar la pantalla per mirar quan queda. Això és molt ofensiu.
2: Ofensiva.
7: Jo ho faig molt.
0: Després, quan hi ha una taula amb molta gent i hi ha una conversa divertidíssima en la qual vols estar participant-hi, però el del teu costat et vol estar explicant que ha canviat les tapes del vàter i que les ha trobat molt barates al Bauhaus i no t'interessa.
7: Una ràbia.
0: I tu estàs amb un ull allà i un altre.
1: Hi hauria d'haver un director de la conversa.
8: Sí, l'oreja, no, con el ojo.
1: El paper que jo faig en aquest programa, un moment, ara això no... Sí.
0: Tal.
1: Sí,
7: exacte.
2: El Cazorla ho té molt bé, perquè sort només d'una orella.
8: Sí, però si l'orella bona està enfocada a la conversa, que no m'interessa, és triplement difícil
0: de dissimular. Va,
1: llavors tens torticulis.
0: Llavors, quan algú treu un joc de taula per jugar i tothom sap jugar, i menys una persona, que a més és el tonto del grup, que a més li has d'explicar molt lentament i està entorpint el joc tota l'estona, o no està atent a la partida i està rient amb una altra persona, que dius, o jugues o socialitzes.
1: S'hauria de poder dir, mira, vés a mirar la tele, no? O li dones una Game Boy.
2: Exacto. Que vengan a ver la rueda de Telecinco, que vamos muy mal de audiencia.
0: Sí, no lo ve nadie. Això sí que és una presó. Quan estàs a una reunió i ja sembla que tothom s'està mig aixecant i algú diu, un moment, nois, espera, una última cosa, un últim dubte que tinc. Aquell últim dubte, són 45 minuts.
1: Això no ho suporteu de mi, perquè jo tinc tendència a allargar la
8: reunió. Sí, és veritat.
0: Sí. Després, quan li dius a algú, ai, que mono el teu nen, i diu, espera, tinc més fotos. I treu 70 fotos del nen fent res.
1: Descarregant fotos del núvol, que diu,
7: No cal.
0: Em sento a una presó quan un cop l'any toquen a Ikea a mirar, a veure què hi ha. No cal anar... Abans et portaven el català a casa.
8: La mujer le gusta. La mujer le gusta ir a passar la tarda a l'Ikea.
0: I a los hombres también.
8: Que le va gustar un hombre.
9: A mí me gusta l'Ikea porque hay una piscina de bolas, tío. Pero yo entro ahí dentro y me pierdo en la piscina, tío.
1: I els Frankfurt, aquells, els Frankfurt.
9: Buenísimo, tío.
0: Quan algú et diu que has d'escoltar una cançó i te la poso sencera, 4 minuts i mig de cançó...
1: I que et diu, que aquest sóc jo també, compta bé la lletra.
0: Sí, o
1: que... Compta bé.
8: I la vas parant, no? Ja veuràs
0: ara. Quan algú li has fet una pregunta a algú per escrit i et respon amb un àudio de 3 minuts.
1: No!
0: Quan et trobes algú al transport públic que tu anaves amb els teus auriculars i et trobes algú que tampoc és tan col·lega i estàs obligat a fer les 10 parades parlant amb aquesta persona que no t'interessa.
2: Duríssim.
0: Quan vas a un restaurant, els de la taula són coneguts, però no tant. Yeah. Llavors, tota l'estona és una conversa de 4, però són 2, però són 4.
8: Oh.
0: I per mi la pitjor, que és quan ets al teatre o al cine o a un avió i et toca seure entre dues persones i les dues persones en algun moment et treuen els reposabrazos a banda i banda.
1: No.
0: Llavors et quedes com el Woody de Toy Story, sense mobilitat als braços, les 4 hores de l'Odissea.
1: També era una presó quan viatjaves amb l'escola a l'autobús i el de davant estava una mica malalt i s'estirava el seient endarrere i quedaves atrapat.
0: Ai, quina gòbio.
2: Hi ha gent, per això, que no cedeix amb els reposabrazos, llavors veus
9: veus quan coincideixen dos iguals, que hi ha contacte físic tota l'estona.
0: Sí,
9: tota
0: és la maco, és molt maco.
9: És molt violent.
0: Un senyor de 73 anys.
1: Estaríem hores parlant de tot allò que pot, ser, pot suposar una presó en la vida quotidiana. Gràcies, Sergi Ferrer. 3 minuts i les 8.
10: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi. Vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a... T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
11: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
12: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack? CrystalBox.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
15: Millor que genial.
14: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
16: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia amb Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
16: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure. Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els arbres a Istanbul i entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
19: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
20: I sopem a les millors taules del món.
21: En aquesta terra protegim i acollim.
22: Fem barri i fem pinya.
23: I fem, i no deixem de fer.
24: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: És la nova de Tame Impala, una cançó amb tonalitats fosques, meravellosa, però que... com aquest personatge de ficció que mossega colls. Vinga, 8:03 del matí, 15 de setembre del 2026, ràdio en directe. Som al teu espai de relax, de diversió, el teu oasi d'entreteniment matinal on els riures i la informació estan garantits. Al Matina Codina. I si no quedeu satisfets, us tornem el diners.
1: Ole.
0: Com esteu? Bé?
2: Sí? Molt bé.
0: Sí. Vinga, va, doncs endavant. Tothom cap al Matadero amb aquesta banda sonora fantàstica i aquest equip de bandera. Xavi Cazorla, bon dia.
1: Hola.
0: Què has après de... No, què has ensenyat, no? No
1: sé, sí, ara ensenyo.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
1: Que sempre s'ha d'anar cagat i pixat, sobretot si és una competició a l'elit de l'esport.
0: En general sempre, no?
1: En general sempre, però encara més hi has de fer molt esforç. Si esteu esmorzant, en passeu ràpid, val? És el cas de la competició d'Aerox a Pequín d'aquest cap de setmana. L'Aerox és una mena de competició de fitness que ara està molt de moda, que hi ha molt de cosa de cardio, molta força, en fi, per gent que però està molt preparada.
0: Un somni humit, no? Per tu.
1: Crossfit, però molt bèstia.
0: Extremo, extremo.
1: Sí, sí, sí, sí. I allà s'ha fet viral una atleta australiana, la Joanna Wiertzik, que a mitja competició davant l'esforç titànic que estava fent va cagar-se a sobre.
3: No! Wow!
1: Allà, en directe, davant de tothom... I amb la cosa regalimant-li una mica per les cames, hi ha molts vídeos.
0: Això ha passat a les millors cases.
1: I no només no va abandonar per anar a cagar, és que va seguir competint, va deixar un rastre pel camí, darrere van passar uns 1.000 participants...
0: Quin espartano.
1: Sí, sí, espartano, el que tengo aquí en el ano. Van anar 1.000 participants al darrere, que van haver de córrer i fer la seva competició, el seu esforç, darrere del regalim d'aquesta senyora. Però és que el millor de tot és que va guanyar la tia.
0: Home, molt bé!
2: Senyora, bravo! Bravo! Ha valgut la pena.
0: No, no era una disciplina, eh? No, no, saps què vull dir? No, una disciplina concreta en què això formava part de l'espectacle.
1: L'àrbitre dient, has trepitjat la línia, i ella, no, mira la marca.
0: Però si jo, que no, a vegades, sense fer esforços, ja m'he estat a punt de llonsir
1: cap
0: de sobre.
1: Cap al cadete, claro. Sí.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: A qui dediquem avui al Matina Codina?
1: Canvi de registre radical, vale? Hem de dedicar-li a les amigues de la Letizia Ortiz.
0: A les amigues.
1: No a la Letizia. Si no, les amigues. Per què? Perquè avui és l'aniversari de la Letizia Ortiz. Pues felicitats.
4: Muchas gracias.
1: És la reina de todos, que vaya podria mucho sortir a les monedes d'un euro, fins i tot.
0: 54 anys, eh?
1: Sí, senyor, però que ben portat.
0: Home, i tant.
1: Sí, senyor.
4: Està boníssima.
0: Té un pacte amb el diable, aquesta senyora.
1: Sí, senyor. Bueno, amb el diable i amb el no treballar. Però, bueno, el tema és... Si tu ets amiga de la Letizia de tota la vida, que abans era campechana com nosaltres, què li regales?
0: Ah,
1: què
0: li regales? Molt bona, molt bona.
1: A la reina, a la monarca de totes les Espanyes que hi ha. Clar. Perquè us feu una idea, aquesta senyora li han regalat en els seus últims anys de regnat. A Qatar li van donar unes arracades de diamants de 100.000 euros.
4: Que bon regal.
1: 50 i 50, eh? O sigui, 50.000 l'arracada esquerra, 50.000. Una diadema de 450 diamants i 10 perles que val 50.000 euros.
4: Ostres.
1: Unes arracades d'aiguamarines de Bulgari de 50.000 euros. Oh. Un anell de diamants de Bulgari. Bulgari està pillant una comissió, segur. De més de 20.000 euros. Un sultà d'Oman li va regalar una daga cerimonial que no té ni preu.
4: Yeah. Una daga?
1: Una daga per matar a reis enemics, suposo.
4: Ostres.
1: I a Egipte li van regalar una reproducció de la màscara de Tutankamon.
4: Què dius?
1: Jo he estat mirant i l'única cosa que no li han regalat, i és un bon regal per les amigues, si ens estan escoltant, és un air fryer.
2: Ah, doncs mira.
1: Una bona d'aquestes de dues safates.
0: Quan ho tens tot, el que vols són experiències.
4: Exacto.
1: Ah, que li regalin un
0: Wonderbox. Un Wonderbox.
1: Exacte.
4: Això li regalé jo, un Wonderbox.
2: Però es passa que us caduca. Anem caduca sempre.
1: Sí, sempre.
4: Salidas con encanto.
1: Mira, tu, majestat, vostè és més box que Wonder.
5: Salidas con encanto, regálame ese, a ver si...
4: Bueno, papá, también te regalaré uno,
5: de acuerdo. Pero de mujeres salidas.
0: Un exercici.
4: Sí, cerca de tu zona.
5: Un
0: exercici d'empatia, de ficció, perquè els oients es posin en aquesta situació, no? Què li regalaríeu a la Letizia Ortiz?
2: Ara.
0: No? Si fóssiu amigues seves, tenint en compte que ho té tot. O sigui, materialment ho té tot, per tant, jo crec que ha de ser una qüestió més

0: això, més experiencial.
1: Sí, un dibuix.
0: Sí, exacte, un dibuix.
2: Ah, això és maco.
1: Oi? Això un cenicero. Bueno, això pa l'hombre.
0: 8 i 7, prou. Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
2: Home, doncs que la gran cita de 3CAT ha fet història, ha fet el salt internacional, i és que la BBC ha comprat el format, ha comprat en exclusiva els drets per adaptar i distribuir internacionalment aquest programa presentat per la Dulceida. Recordem que és un dating de cites, de gent que es coneix, que després la intel·ligència artificial et diu si és el teu maig o no, i és la primera vegada que un format català desenvolupat originalment en català doncs es compra a nivell internacional i estem molt contents.
0: El món televisiu ens mira en aquest cas, no?
1: Sí, senyor.
3: Quan
1: es fan les coses bé s'ha de dir.
4: Jo busco una relació.
0: Aquí qui suca entenc que és la productora, no? No sé si TV3 té una part d'això, del format, o és la productora. Això ens ho dirà l'Alan Lillo, que és el nostre rocó.
1: Sí,
0: nostre...
1: Digue'ns-ho.
3: No, no, després us ho dic. Una informació reservada.
2: Què m'explicaràs? L'amor ha triomfat!
0: Vinga, Lillo, digue'ns doncs un personatge del programa per explicar l'acudit del dia.
3: Bon dia, tinc una mala notícia.
2: No!
3: Ahir, Ernest, ens vas presentar el teu cunyat.
0: Sí, el Queco.
3: El Queco? El Queco cunyat?
0: Que s'hauria de dir què ha passat.
3: Sí, ja es veu que
1: és una altra família que està.
3: Es veu que li ha pillat el gustillo i ara vol explicar ell l'acudit, saps?
1: Ah, sí?
0: Ah, molt bé.
1: Però que entre, a mi me callo molt bien.
3: Què passa, nen?
2: Ai, pica, i tu?
1: Que gracioso.
0: No piquis amb la moneda que fa cunyat.
3: Que ahir vaig debutar a la ràdio, eh? Què? No...
0: T'ho ha dit la gent o no, que et vas sentir?
1: Que gracioso.
3: A tu què? No t'han dit res, a dir,
0: No sé, bé, t'has d'acabar de desplegar encara.
3: La ràdio és el mitjor...
0: El mitjor?
1: És el mitjor, la ràdio?
3: És el mitjor, que li pots donar la volta i fer humor.
0: Va,
1: acabem girar.
0: Acabem això, ja.
3: I és el millor mitjà que hi ha, volia dir.
1: Mitjons de comunicació.
3: Amb l'internet van dir que la ràdio em moria, però fixa. Jo dic, res podrà amb la ràdio.
0: En sap de tots els temes, el que he cunyat.
3: Fixa't els podcasts.
1: Que sí.
3: Què són els podcasts?
2: Passat.
0: A veure, Queco, pots explicar l'acudit?
1: Espera un moment, què són els podcasts?
3: Què són els podcasts?
1: Què són els podcasts?
3: Ràdio. Al final són ràdio, és el mateix. És que al final la ràdio guanya la ràdio.
0: Sí, sí.
1: Saps de tot, eh? De mitjons.
2: I això és l'acudit?
3: No, l'acudit és, doctor, crec que necessito ulleres. I diu, pues mira, confirmo que sí, perquè això és un taller macari. Ens veiem, Guillem.
1: I perquè se'n va el taller mecànic, a veure si l'ha vist. S'ha equivocat, Marta, perquè ell volia anar a l'òptica i com hi veu malament...

0: La Rosalía més discotequera, i la tenim amb despecha. Ara no està gaire de despecha de la Rosalía, Marc Puga, perquè se la va veure a l'US Open fent-se un petonet amb la seva xicota, eh?
1: Sí, a Nova York, amb la Loli Bahia.
2: La Loli.
1: Han fet oficial la seva relació perquè se les va veure parlant, ballant i compartint confidències allà a la semifinal femenina de l'Open US, i els fotògrafs van captar com es feien un petó als llavis. Per tant, ja tenim la prova definitiva que estan juntes, si més no liades.
2: Jo també la vi, tio. Estava...
0: No, home, Carlos, clar, tu també eres allà al US Open.
2: Sí, no llegué a la
0: final.
2: Ens pots donar
0: més detalls d'aquesta escena romàntica? No?
2: Bueno, porque se pensaban que estaba la Kiss Cam. Entonces empezaron a dar el lote, pero luego no había Kiss Cam.
0: Escolta, doncs vinga, primer petó en públic, esperem que de molts, perquè la felicitat de la Rosalía ja sabeu que nosaltres ens entusiasma.
2: Ara.
0: Xavi Cazorla, parlem ara de la pilota d'or.
3: Sí, perquè s'ha fet bastant viral un tall on es veu què deia la gent del Chiringuito, Josep, sobre qui volien que guanyés la pilota d'or abans de que Rodri fitxés pel Barça, de fet a l'estiu, en el moment en què es rumorejava que podia anar al Madrid, i qui volen que la guanyi ara un cop que Rodri casualment ja ha fitxat pel Barça.
4: ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? ¿Qué opináis?
5: Rodri.
4: ¿Quién gana, pues? Balón de Oro, ¿quién sería?
5: Rodri.
6: Aproximadamente 10 horas después.
7: Una ronda rápida. ¿Balón de Oro para quién? Marcos, empieza.
8: Vale.
7: A ver.
8: ¿Quién es Mbappé?
9: Mbappé.
10: Yo creo que se lo van a dar al final a Mbappé.
7: No, Fala Maro, no. ¿Quién se lo daríamos?
10: Yo se lo daría a Rodri. Todo España.
11: A Mbappé, por supuesto.
8: Kylian Mbappé.
9: Mbappé.
10: A la selección española, pero no puedo votar a todos, Mbappé.
0: ¡Va, va, va!
1: ¡Rata!
12: A mí me gustaría que fuera alguien español, ¿no?
3: Sí.
12: O sea que... Mbappé.
0: Vale. Español, pues si es francés.
3: Però, Josep, no. Què ha guanyat Mbappé aquesta temporada?
12: Pues ha ganado muchas cosas.
0: Va
12: no?
0: ser el màxim golejador del Mundial, que és l'única dada que...
3: Claro, pues así todo, y yo me acabo más goles que nadie en el Mundial, claro. ¿No?
12: Y un caluroso aplauso del público, ¿no? Eso sí. También lo ha ganado.
3: Sí.
0: Escolta, m'ha provocat més nàusees aquest tall que la notícia aquella de la crossfitera que es va cagar sobre competint. Més que Chiringuito, la CH de Chiringuito és ser chaqueteros, no? Perquè canvien la jaqueta allà.
3: Sí. L'únic que al final li dona Rodri és Roncero. O sigui, Roncero és l'únic que posa senya aquí. Que diu, bueno, va, jo...
12: Sí. Pues, sí, però
3: diu, creo que se lo van a dar a Mbappé, però jo se lo daría a Rodri.
0: Però va dir... también por su etapa en el City.
3: Bueno,
0: claro, pues sí, antes de ser jugador de Barça.
12: Pero el Barça acaba de llegar, no le vamos a dar el Balón de Oro a un jugador de Barça.
3: Oye,
12: ¿no?
3: Yo llevo todo el año jugando en el Madrid, marcando goles.
12: Tic-tac.
3: No es por jugar el tonto, pero yo soy más bueno.
0: Ara ens ho expliques, Kilian, que hem de fer una pausa.
3: Claro,
0: de seguida,
3: ja. Dico jo.
13: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
15: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
16: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
17: 45.712.
18: Em toca. Em toca?
19: Això és el número de la loteria, ara?
18: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
20: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
21: Citroën.
20: Condicions a Citroën.es.
22: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
23: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
24: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
25: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocinador patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses Premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
5: Matina Codina.
11: Són molt bons, són molt bons. Es lleven 20 d'hora, 20 d'hora, 20 d'hora i ens fan passar una molt, molt bona estona. És un equip fantàstic.
25: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: segurament un dels hits icònics del Eurodance, aquest que arriba des de Suècia amb els Alcázar Crying at a Discoteca. Jo només ploro a la discoteca quan està tancada, ja ho vaig una vegada, o quan el DJ posa l'última i toca anar cap a casa.
1: Oh,
0: ja,
1: tío, a mi també m'hi passa, tío.
0: O quan em fan una cobra, que també m'ha passat un cop.
2: Passen... Te passa mucho, no, en me.
0: M'ha passat.
2: Te va passar a ti, estàs tot el dia pinxando, en me.
0: Va, prou.
3: Les notícies parlen. Pepe. Xavi
0: Pardo. És que, en el fons, l'estimo, el Santiago. Mira que és odiable,
4: ja.
0: Però...
4: Em passa igual, a mi.
5: Un bon col·lega, hombre.
0: Va, gràcies, Xavi, hombre. Xavi Pardo, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Perdona, Xavi Pardo, bon dia.
7: Com esteu? Ara bon dia, ara sí.
0: Encara he d'agafar l'hàbit d'obrir el micro del convidat. A veure, Donald Trump nega els perills de la intel·ligència artificial.
8: Sí, atribueix a les esquerres i als demòcrates haver escampat teories de la conspiració, diu, sobre els perills d'aquesta tecnologia, i paradoxalment ho compara amb l'emergència climàtica, com per dir que no n'hi ha per tant. És per això que Trump rebutja regular la intel·ligència artificial, posar-hi límits. Tot i així, segons alguns mitjans, les grans tecnològiques com OpenAI, Anthropic i Google estudien un pacte per frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Unes empreses, per cert, que es comencen a enfonsar a la borsa com a conseqüència d'aquesta psicosi col·lectiva.
0: La Generalitat impulsarà un gran acord de país per destinar el 6% del PIB en educació.
8: Sí, actualment se'n destina al voltant del 4%, per tant, Salvador Illa vol apujar 2 punts aquesta partida. És un dels anuncis que va fer ahir, els més destacats, durant la conferència que va fer Salvador Illa ahir a la tarda per valorar la meitat, diguéssim, de la seva legislatura.
2: Ja em porto la meitat.
8: Sí,
2: la meitat. Passa el temps quan tu passes sí.
8: Molt! Jo, en canvi, jo hi vaig pensar només.
2: Però esteu passant bé vosaltres amb el meu
1: sí,
2: meitat.
1: Molt! Com mai ens ho havíem passat.
8: La Catalunya divertida, la Catalunya anestesiada.
0: La de tothom.
8: En tot cas, sí que va fer alguna promesa concreta també, que és posar aire acondicionat a totes les escoles.
1: I quan ell promet alguna cosa, ho compleix,
8: Sí, això jo sí que ho té.
2: Exacte.
0: Va, tornem amb la torre dels Oasis, un moment. Pardo és un Gallagher més, s'ha de dir, és molt fan. Li he demanat quina és la seva cançó preferida i com a persona discordant en general i alternativa ha dit que és Roll With It, que és aquesta que sona.
8: És una d'elles, sí. En tot cas, qualsevol que no sigui Wonderwall. Ja està.
9: Ha d'anar en contra de tothom.
4: Sí. No, és la típica cosa que passa quan ara un artista, a l'Alan li molesta la B. Maria del Bisbal, a mi el Caminando por la Vida del Melendi,
8: i el Wonderwall. A mi quan fan Wonderwall, sí, vale, molt bé, és un temazo, però és com...
9: I de la música màquina, el Flying Free. Estic
4: exacte.
0: Bé, en qualsevol cas, la nova gira dels Oasis prevista per aquest estiu...
8: Sí, començarà el maig a Celtic Park, a Glasgow, i s'allargarà fins a finals de setembre amb una residència de Networth al UK, sí. I aquesta gira passarà per diverses ciutats europees, entre les quals Barcelona.
0: Bravo!
8: De moment, amb 2 concerts a l'Estadi Olímpic, que estan anunciats pel 10 i 11 de juliol.
0: Creus que n'hi haurà més?
8: Però jo crec que hi ha marge per anunciar dates extras a cadascuna de les ciutats per on passarà aquesta gira, perquè no costa gaire pensar que les entrades s'exhauriran de seguida.
0: M'agrada molt pensar que Oasis realment vol que la gent que estigui a la graderia, a la pista, veient la seva actuació, siguin fans de debò, els autèntics. És per això que la subscripció per entrar al sorteig, per poder comprar entrades, fan una pregunta sobre la banda, però clar, avui en dia amb el ChatGPT i Google la pots respondre fàcilment.
8: La pregunta que estan fent ara és bastant assequible, fins i tot per algú que no sigui gaire fan de Oasis. Pregunten quin és l'àlbum que van publicar l'any 95, que és el seu àlbum més famós.
4: En canvi, jo no ho sé.
8: Amb la gira anterior, la gira del 25, per inscriure't, feien una pregunta bastant més capciosa, que era quin va ser el primer bateria de la formació. És bastant més complicat, i aquí sí que fins i tot alguns fans van haver d'entrar al ChatGPT.
0: També podríem haver preguntat quin és el motiu veritable pel qual hem tornat, perquè efectivament ens hem reconciliat, o perquè necessitem omplir la caixa, no? Per exemple, seria una
8: pregunta. Per deixar el futur arreglat a 3 generacions vista. Perquè els preus són desorbitats. Penseu que pels concerts de Barcelona les entrades de pista més barates són de 200 euros.
0: Mort. Carai.
4: Déu-n'hi-do.
0: I acabem amb una notícia absurda, curiosa. que és que la policia ha detingut un home que conduïa borratxo, això passa cada setmana, i encara es fan creus de l'excusa que els va donar el conductor.
8: Sí, mira, això va passar aquest cap de setmana a Sevilla, en un poble que es diu Castilleja de la Cuesta. La policia va interceptar un conductor, van veure que alguna cosa no anava bé, perquè circulava doncs, fent maniobres estranyes, es van fixar que no duia el cinturó de seguretat, que a més estava conduint amb el mòbil a la mà, vaja, un perla, el van aturar, van veure que, vaja, allò cantava com una almeja, li van fer les proves d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa permesa. Va donar un mil·ligram d'alcohol per litre d'aire aspirat. La taxa, sabeu, és el màxim de 0,25. El que passa és que aquell home els va assegurar que ell no havia begut.
1: Doncs ja està.
0: Sí, ni l'excusa bàsica han sido dos cervezas.
8: Jo no he begut, no he begut res d'alcohol. El que passa és que m'he pres bastant de gazpacho.
2: Gazpachito rico.
8: I el vinagre.
0: Però no porta càrrega alcohòlica, el vinagre.
8: Porta alcohol i li ha augmentat l'alcohol en sang al vinagre del gazpacho.
0: Sí, és veritat que a vegades vas a algun restaurant que el carreguen molt, que porta molt, no sé si molt oli, vinagre, all, no sé què porta exactament.
6: A mi m'encanta el gazpacho. Els restaurants que et posen aquell perol gros i tu et vas servint, jo foto el cap dins el perol.
1: Sí, senyor.
4: Ah, sí, mira.
6: Sense cullera.
0: No cola. Xavi Pardo, moltes gràcies.
8: A vosaltres, guapíssims.
0: Adéu. Avui ha vingut amb una samarreta dels Baixis, el molt friqui. Hola.

0: banda Neon Bus i amb un DJ fent un gran homenatge a un estil tan propi i genuí de Catalunya com és la rumba. El ventilador.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mònica Osar, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bé, hola, aquest ventilador hola, que l'haurem de tenir a ple funcionament encara avui, unes hores abans no arribin uns canvis de temps que ens portaran pluges i una mica més de fresqueta.
2: Exacte, arribaran demà. Jo aquesta nit encara he posat el ventilador, eh? Perquè ahir em vaig estirar al llit i dic...
3: I tant, feia encara xafogó, Mònica.
0: Sí, sí, vigila, no agafis una galipandria perquè estem amb l'Alan i Om, que respira ja, eh?
4: Sí, sí, sí.
5: Ai, ai, ai. I el coll, una mica de mal de coll, també.
2: Ai, mira, us aviso per demà, que demà us abrigueu un pèl més al matí, no, perquè encara no es notarà la baixada de les temperatures, però al migdia i al vespre sí.
5: Gràcies.
2: I després dijous, divendres i al cap de setmana tindrem un ambient més propi de mitjans de setembre que no pas aquests dies. Però avui encara calorada forta al centre del dia, amb moltes temperatures d'entre 30 i 35 graus, i avui amb sol. I demà a partir de mig matí arriben els primers ruixats, ho faran a la costa de Barcelona, també punts del Pirineu, i després s'estendran per bona part del centre i del nord del país, fins i tot localment amb intensitat. I després dijous i divendres no acabem de fer net, encara quedaran alguns ruixats entre Girona i Barcelona, però el cap de setmana sense aigua.
0: Gràcies, Mònica.
2: A vosaltres.
0: Després.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Quines ganes hi ha de portar un jerseiet a la Fira de la Castanya de Viladrau. Marc Puga, parlem ara de la sèrie Gènesi.
7: Som-hi.
0: Sobre la revolució de Ferran Adrià i la seva cuina que aviat arriba a 3K.
7: Doncs sí, concretament el dilluns 21 de setembre, és a dir, dilluns que ve, tant a TV3 com a la plataforma 3CAT, i també es presentarà al Festival de Cinema a Sant Sebastià, on es projectaran els dos primers capítols.
0: Visca!
7: Una sèrie que explica la història del Ferran Adrià, la revolució gastronòmica que va començar amb el Bulli, com va ser tot el restaurant allà a la Cala Montjoi, i apareixen, doncs, un repartiment de luxe, tots els personatges, l'Albert Adrià, el germà, també el Juli, el soci, i recordem que l'any passat vam parlar amb el Ferran Adrià sobre això quan estaven rodant.
8: Primer de tot, és una sèrie per vendre Catalunya i, conseqüentment, Espanya al món, ¿vale? I això és un projecte de personalment del president Illa, consellers d'Agricultura, d'Empresa. Dos, és Netflix mundial.
7: Clar, és que això és fort.
8: No, 350 milions d'euros. I aquí a Catalunya sortirà TV3, que és l'impulsor de la sèrie, amb les productores de Minoria Absoluta, Fiscor i tal. El meu paper és que no hi hagi errors en gastronomia.
7: Difícil.
8: És brutal. No n'hi ha. No n'hi ha. Bueno, i els dos que deus tenen punts.
0: Clar, és que hi ha gent que té una entrevista i després hi ha gent que té una pel·lícula.
7: I tant. Clar. Jo va dir, no hi ha errors, és una sèrie molt rigorosa, i el protagonista és el Miquel Fernández, que és l'actor que fa de Ferran Adrià. I aquests dies que estan sortint els tràilers, ha sortit fa una setmana, surten entrevistes amb el Miquel, ell diu, l'actor, el Miquel, que no volia caure en la paròdia d'imitar el Ferran Adrià, igual que el Ferran també em va dir en aquesta entrevista, que era molt difícil rossar una mica el fer paròdia del Ferran.
0: Que sembla que te n'enfotis, no?
7: Sembla que te n'enfotis, i jo he vist el tràiler, hem vist imatges que ara escoltarem, i el Miquel realment ha fet una feinada.
0: Sí, ho fa molt bé.
7: I fa molt bé de Ferran Adrià pel poquet que hem pogut escoltar. A veure.
9: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
10: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
9: Com et dius?
11: Ferran Adrià.
9: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
0: Perdona, però és que el fa perfecte.
7: Molt
5: bé, eh? T'hem de dir, jo no sé si sóc jo o és un actor.
12: De fet, jo penso que aquest actor de vegades ha de vocalitzar més del que vocalitzaria l'original.
7: Diu el Miquel que va passar moltes hores amb el Ferran, han anat a dinar, a sopar...
5: Tot el dia darrere, passó, digo, déjame cagar tranquilo, por lo menos.
0: Bueno, almenys l'actor no... Segurament no ha hagut d'aprendre a cuinar al nivell de l'elit del Ferran Adrià.
5: Això és impossible.
0: Això és impossible, molt bé.
5: No se'n podrà.
0: Bé, alguna cosa més sobre Gènesi que s'estrena la setmana que ve?
7: Re, que tinc moltes ganes, que també surt el Carlos Cuevas, l'Ivan Massaguer, la Mònica López... Sí, serà és perfecta.
13: La Leo Harlem?
0: La Floinata.
7: No, en esta no.
14: A veure com fa la pel·lícula de Jordi Cruz, perquè almenys soc molt més atractiu que el Ferran Adrià.
7: Això sí.
14: Està xef.

0: de bo fos Friday evening, però no, és Tuesday morning.
1: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: I segurament la xarxa viària va plena com un ou, és així, Ferran Arandi, o no?
2: Doncs efectivament, Ernest, bon dia, perquè continuem la jornada a hores d'ara amb un vehicle avariat de sortida de Barcelona en direcció Sabadell a la C58, que a hores d'ara provoca menys d'un quilòmetre de retencions, però ha obligat a tallar un carril de circulació. En tot el vessant Besòs, a hores d'ara tenim retencions també a la C33, que de retruc tot plegat afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. També tenim retencions de fins a 5 quilòmetres a la C16, als túnels de Vallvidrera, en direcció la ronda de dalt, i també al vessant Llobregat, tant a Pallejà com al Papiol, comencen unes cues de més de 7 quilòmetres cap a Barcelona. Al Vallès també tenim retencions, sobretot a la AP7, entre Montornès i Barberà del Vallès, durant més de 8 quilòmetres en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
7: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
9: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
10: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
12: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
13: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: Una cançó amb un immens potencial que ha triomfat a RAC 105 i continua despertant Catalunya, perquè és alegre, rítmica, no? Go, go, go, de David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Com cada dia, que no ens falti mai, com el pa de cada dia, la rutina ens portarà a parlar del més destacat a la tele, Alan Lillo.
2: Hola, què tal?
3: Ai, hola, Alan.
2: Escolta, la Isla de les Tentaciones,
3: yeah.
2: Ara ai. La tenim els dilluns, sí? I els dimecres.
3: Uau.
2: Ahir va haver-hi edició i va passar una cosa que els qui hagueu vist el programa ja sabeu, si no ho expliquem molt ràpid, que és les nòvies, en aquest cas, o els nuvis, però en aquest cas les nòvies, trien a un dels candidats...
0: Solters.
2: Els
0: tentadores, es diu.
2: Exacte, per tenir una cita.
3: Vale.
2: No? Però ho fan davant dels nòvios.
0: Sí.
2: Llavors, clar,
0: això... que també els entreguen un collaret de flors, que és el símbol a una noia,
3: sí,
0: no? A una,
3: sí,
0: a una
3: per
0: soltera.
3: Tenir la cita.
0: Sí, exacte.
2: Llavors, hi ha una parella, que és el Kiko i la Paula, que en teoria ha estat molt enamorats, i el Kiko sospita de la Paula perquè ja veu que hi ha com un feeling amb un solter,
4: un tentador
2: que es diu Fran.
3: Vale.
2: Llavors, el Kiko no vol que li doni la cita amb el Fran, perquè
3: clar,
2: diu, home, si ja comencem així i a sobre li dones cita, acabaràs així.
0: Però d'això va el concurs, no, carinyo? Oh.
2: Correcte. Llavors, què passa? Que el Kiko veu, efectivament, com davant d'ell, la Paula diu... Jo vull quedar amb el Fran.
4: Ai, va.
3: Ara, molt bé.
2: I es lia la Monumental, per els papers, comença a llançar els tamborets pel terra.
0: Ai. Surt corrent per la platja.
3: El Kiko,
0: Fa un Montoya.
2: Sí, ara,
5: sí, sí, sí. Si con esas voy a jugar de la misma manera que tú. Y te lo digo bien en serio. He entrado y te he preguntado si me querías, si todo iba bien. ¿Le vas a dar la cita a él?
6: Te quiero decir una cosa.
5: ¿Le vas a dar la cita a él? No, no quiero que me digas nada. ¿Le vas a dar la cita a él?
6: ¿Puedo decirte una cosa?
5: Vas a jugar con fuego. Te lo digo.
6: ¿Es una amenaza?
5: No, no es una amenaza, es una advertencia.
6: Siéntate, por favor, una cita.
5: No te reconozco.
6: Que no me conoces.
5: No te conozco, tío.
6: Sabes que para mí eres...
5: Demuéstralo. Demuéstralo con hechos.
6: Te lo demostraré, obviamente. Te
0: bueno.
5: Que siempre dices lo mismo.
0: ¿Vas a darle la cita?
6: Sí.
7: ¡Joder, tío!
8: ¡Kiko!
0: Surt corrent.
8: No entiendo nada.
4: Sandra, me reventa por dentro.
0: Es que no entiendes a qué reality ha sido.
2: Clar.
0: Kiko.
2: Clar.
0: No,
2: normalment aquesta gent que es vol enrotllar amb una persona, diuen... El trio, perquè, clar, ens hem de posar a prova,
3: clar,
2: no? Llavors, la millor prova és fer-ho, no?
3: Clar.
2: Però, clar, després es lien de veritat.
4: Clar.
2: Llavors dius, bueno...
4: Pues al final he fallat la prova.
2: Exacte.
9: Bueno, a la Sandra Bernera se le va a poner unos gemelos de tanto correr por la playa.
3: Sí, la verdad.
9: Persiguiendo gente que no veas.
0: Bueno, la gelosia, un dels pitjors valors que apareix en aquest programa. Va, canviem de tema...
2: Sí.
0: I anem a un altre canal, a 4.
2: Anem a 4, perquè el programa En el Punto de Mira han fet una cosa que a mi m'encanta, que és enxampar infraganti una funcionària que treballa als tribunals de València i que es passa, es veu tot el dia fora de la feina.
0: Sí.
2: Vull dir, amb sou públic, pues, se'n va fora i comença a comprar.
0: Sí.
2: Se'n va de compres. Llavors, al Punto de Mira li van fer el seguiment, van comprovar, efectivament, que no assistia a la feina.
0: No anava al seu lloc de treball.
2: Exacte. I la van aturar amb el micròfon pel carrer.
4: Ai.
0: La cacen.
10: Lleva desde que han abierto los tribunales de compras.
11: ¿Perdona?
10: En el centro comercial.
11: ¿Perdona?
10: Lo tengo todo grabado, señorita.
11: Perdona, me parece muy fuerte lo tuyo.
10: ¿Qué es lo que le parece fuerte? A mí lo que me parece fuerte es que usted lleve toda la mañana aquí desde que han abierto...
11: Perdóname, no.
10: ...los tribunales.
11: No, perdóname.
10: Dígame usted.
0: Ella no se sent gaire del tall, però acaba dient no me hagas esto, por favor. També dos bons pebrots té aquest periodista de fer aquesta feina d'anar perseguint, en aquest cas, la veritat, una dona que no està fent bé les seves funcions, bueno, i que segurament mereixeria que la fotessin fora del seu lloc de treball.
4: Més, no? Ja l'havien fet, va, el programa, sí, allà, sí. Ja, el 2018, sí. I ara representa que tornaven a veure com havia evolucionat, perquè quan van anar el 2018 va ser que allà no treballava ni Cristo.
0: Sí.
4: Van pensar, quines possibilitats hi ha que torni la tele una altra vegada a investigar-lo.
2: És que el programa de 2018 es van posar amb una càmera al terrat de l'edifici del davant i van començar a comptar tots els funcionaris que marxaven.
0: Mm.
2: I era bestial. Tal com entraven, fitxaven i marxaven tots.
0: Llegiríem comentaris que hem trobat a Twitter en aquest vídeo, però no es poden llegir aquesta hora del matí perquè, òbviament, està ple d'improperis. Fins i tot de companys del món del funcionariat que diuen, per culpa de persones com aquesta, se'ns estereotipa, no? I el cliché no pot desaparèixer. Bé, anem a parlar ara d'una mítica sèrie de televisió espanyola.
4: Cuéntame,
3: mamaca.
2: que has vivido. És el testimoni de l'actriu que feia d'àvia a Cuéntame, val? L'actriu es diu Maria Galiana.
3: Que mona.
2: I ja crec que té...
4: La Hermínia del Cuéntame.
0: Exacte.
4: Hermínia. Hermínia, sí, ja.
2: Crec sí. que té uns 91 anys.
0: Ara. Sí, sí, sí.
2: I ha sorprès a tothom dient en una entrevista a l'agència EFE que allò que ha fet en la sèrie durant 22 anys, sí. Cuéntame cómo pasó, no l'ha omplert gens.
4: Ai, home, Hermínia.
0: Però directament se'n penedeix.
2: Se'n penedeix, creu que ha desperdiciat tot aquest temps Alà. A nivell professional tot? Com a actriu.
4: Ostres.
12: Porque yo los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: María, no digas esto, que no rompes el corazón. Queremos tus fans, ¿no?
4: Ha fumado, la Hermínia ha fumado mucho educado, ¿eh? Se le ha quedado una voz.
2: Sí, no digas eso.
13: Pot ser que a mitja serie la Hermínia ja deixés la sèrie, crec que va morir, i van posar l'Hermínia.
4: No.
13: No van canviar l'actriu.
4: Des del primer dia.
13: No, però, seguríssim,
0: 100%.
13: Això era una altra sèrie.
0: Sí, diu, l'abuela, vaia un papel. Què pensava fer de la jove? No sé, pregunta.
13: De Franco, t'imagines. Sí.
0: No, diu... I llavors diu, que ajeno a mi personalidad, no? Però precisament aquesta és la feina d'actor, no? Interpretar papers que estan moltes vegades lluny de la teva personalitat. Bé, sí, és una opinió que ens ha sorprès i per això l'hem escoltat aquí al Matina Codina. A l'Lillo, moltíssimes gràcies.
2: Escolta, et puc donar una dada molt ràpid?
0: Sisplau.
2: El programa aquest de Telecinco, La Rueda, sí. que era el Rosco de Passapalabra, que es van quedar amb els drets, sí. es veu que estan en fatal, eh?
0: No el mira ni el regidor.
2: No. O sigui, Passapalabra està guanyant a La Rueda de Telecinco.
13: O sigui, Passapalabra sense Rosco
2: sí.
13: està guanyant al Rosco fan, sense Passapalabra.
0: Es fan la A la Z, que és el Rosco, però estirat, en horitzontal.
2: És que no però és que parlem d'un 7,1 de La Rueda, sí. la letra, contra un 17% del passat.
0: Perquè la gent sempre hòstia. Compra l'original.
3: Clar,
0: i la còpia ja, diguem-ne que no.
2: Ara.
0: Que no ens agrada.
2: Ara.
0: Molt bé. Sí que és veritat que ha semblat el clapés, ara.
4: Sí.
0: Escolta'm, 3 minuts i les 9, gràcies, Lillo.
2: A vosaltres.
14: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: pronostico que aquesta serà una de les balades de la tardor 2026. Aquesta que uneix una colombiana i un hawaïà. Tremendo crossover, com a mínim sorprenent, que ha desembocat en un resultat boníssim. Sí o no, Parada? T'ha agradat
1: aquesta?
0: Que bonita,
1: és que m'ha encantat. Se m'ha posat la piel de gallina.
0: Sí.
1: Ay, el amor, ¿verdad? Digo, si lo encontramos.
2: ¿El amor qué?
0: Sí. Bé, el tema es diu Estil, són les 9 en punt del matí. Mar Puga, hem de fer un petit KitKat, però quan tornem, de què parlarem avui?
3: Doncs parlant d'amor, parlarem de la sèrie del moment, la sèrie que està veient tothom ara mateix a Netflix.
0: Ah, sí? Li han donat un Emmy en aquesta sèrie?
3: No l'han donat, però perquè és d'aquí, és espanyola.
2: Leo Harley?
3: No, però és del rotllo.
4: Matina Codina. Només a RAC 105.
5: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional. I a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
9: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900 351 351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això...

0: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
1: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
2: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un

0: preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
1: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
2: Vine, corre, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
3: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas camí del matadero.

0: número de Taylor Swift, de Fear of a Philly, des del disc Life of a Showgirl. Ahir hi havia molta gent que es preguntava, anirà la Taylor Swift a la gala, a la 78a entrega dels Premis Emmy? Doncs finalment va assistir, però d'una forma tangencial, perquè va ser un vídeo còmic, perquè ella físicament estava mirant el partit del seu xicot. El Travis Kelce. Bueno, xicot, home, ja que s'han casat, eh?
1: I s'ho preguntava, això.
0: I saps amb qui va anar? Saps amb qui va anar la Taylor Swift?
2: Amb qui?
0: Amb Tom Cruise.
2: Hola! Que sexy, Tom Cruise.
0: No, tu no t'ho preguntaves perquè tu no ets Swiftie.
2: No ets Swiftie, Toni?
3: No, és que em fa molta gràcia quan dieu molta gent.

0: a la ràdio. Molta gent es pregunta qui?
1: Això ho fan molt els influencers, també. Muchos me preguntáis ara, i han rebut un missatge com a molt.
2: Exacte. Del seu cosí.
1: Escolta, són les 9 i 8. He tret el tema dels Emmy perquè s'han entregat aquesta nit a Los Angeles i ara la Mar Puga traurà una sèrie que no ha guanyat cap Emmy.
2: No ho entenc.
1: Però la teva vida és la sèrie més important.
2: No, m'ha canviat el món, I la gent que escolti la cançó que posem ara sabrà ja de quina sèrie estem parlant.
3: Lo nuestro.
1: Per la banda sonora, jo ja sé segur que no la miro.
2: I em passa al revés. Per la banda sonora, sé segur que la miraré. Estem escoltant la música de Toda la verdad de mis mentiras. Oh. És que el títol ja és fort, Toda la verdad de mis mentiras.
1: Sí, aquest és el títol de la sèrie.
2: Aneu a Netflix i la mireu. L'hem mirat aquest cap de setmana de cop, en un matí, sencera, pum, maratón, perquè és ràpida. És una minissèrie de 5 capítols que es veu en un plis-plas. Està basada en la novel·la de l'Elisabeth Benavent, la mateixa autora de Valeria, Un cuento perfecto, Tu mis canciones.
1: Sí,
2: aquest rotllo nyonyo que vosaltres no mirareu, però molta gent que ens escolta sí. I és la història de la Coco i el Marín, que són companys de pis, són millors amics, i s'enamoren, marxen a
4: la seva colla.
1: Per tant, companys de pis que eren amics i s'enamoren.
2: Sí, s'enamoren. Sí. A veure, que això és al final, però... O sigui, no.
1: Perdona, acabes de dir un espòil,
2: No, però em refereixo que ja ho saps, des del principi que estan enamorats. Si és aquesta sèrie, és que ja saps com acaben. Això volia dir.
1: Té una pinta que has ficat la pota fins al...
2: Zero. Marxen amb tota la colla a una caravana per celebrar el comiat de soltera d'una de les amigues, de la Blanca, i el problema és que en aquest viatge surten, típiques mogudes entre amics, de mentides, l'ex, que ets aliat d'una amb una...
4: Ai,
2: m'encanten aquestes coses.
1: Sergi, et veig molt connectat a la sèrie.
2: No està ni escoltant-me.
3: No vull menjar-me cap altre spoiler, Mar, perquè no pares de fer spoiler.
2: Esteu igual que quan jo...
3: I si et deixem parlar, acabaràs xafant-nos tota la sèrie dels Emmys.
2: Total, que com la sèrie tracta de mentides i jo no suporto la mentida, i és una línia que no passo...
4: Exacte, Mar, molt bé.
2: Us porto les tres mentides típiques d'amics que jo no tolero.
3: Veus, això sí m'interessa.
2: Ara
3: sí que t'interessa.
2: No ho feu,
3: Apago l'ordinador i tot.
1: Doncs les mentides, vinga.
2: Vale, en tercer lloc, no suporto quan em diuen una copa i marxem. A mi que ja anar a la festa no m'agrada, a mi no m'agrada estar a festa que em diguin no, va, l'última i marxem, i això és la nit s'hagi d'allargar. Bueno, jo penso que em diguis no, Mar, jo vull allargar, jo marxo.
4: Però a vegades et porta la cosa, no?
2: Però fas si t'està portant a tu, no m'arrosseguis a mi.
1: Per què no? Perdona, quants anys tens? No.
2: Quants anys tinc?
1: Sí.
2: 18.
1: No,
2: sí, 27.
1: I què t'impedeix agafar
4: el cotxe? Ja t'ho dic jo, que l'impedeix, que vol que la portis a casa.
2: Ara,
4: exacte.
2: Imagina't que he de tornar amb tu per algun motiu.
4: Te coge un taxi, Marimar, tant empoderamiento.
2: O que igual hem d'anar a dormir junts, jo què sé. És igual, que no m'agrada, que no em diguis una copa i marxem.
5: Podeu anar amb bicicleta de festa per respectar el medi ambient.
4: Molt recomanable.
1: De totes les mentides que et pot dir un amic, aquesta és una de les que et molesta.
2: Sí, estic dient les que em molesten. Després em molesta quan em diuen no m'importa, una cosa que jo sé que els importa, saps? La típica amiga de... No, el meu ex ja no m'importa. I és com, tio, però accepta que sí. O sigui, en plan, com sóc la teva amiga, saps? Obre't encara.
4: Claro.
2: Digue'm la veritat. Serà. Digue'm com et sent.
4: La doctora Bàrpoga, no? La psicòloga.
2: Sí.
3: De dir, no et posis caretes amb mi, no?
2: Clar.
3: És això?
2: No deixis de ser qui tu ets.
3: Exacte.
2: Saps?
3: Tot lletres del Joan Dausà, sí senyor.
2: Exacte.
1: Però tu també, perdona, has d'empatitzar amb la teva amiga, que potser està en la fase de la negació.
4: Hola.
1: Saps què vull dir? Tu has de dir...
2: Tu has de dir,
1: sé que m'estàs mentint perquè estàs en la fase de negació, no perquè siguis una amiga de merda.
3: Sí senyor. Et xafarem totes les coses que diguis.
2: No, ja ho veig. Mare superpela. I la mentida que menys suporto...
5: És animal, clar. Sí. Guai.
2: La mentida que menys suporto, i aquesta sí que per mi trenca les amistats.
1: Sí.
4: És molt callau.
2: I tinc amigues que me la fan,
1: Ui.
2: Encara, i provoca discussions.
4: No les trenca tant les amistats.
2: Quan un amic em diu ja estic arribant, ja està a casa seva.
4: Ai,
2: perquè
4: Mar,
2: jo odio la impuntualitat.
1: Tan innocents, no?
2: Ai, són mentides, no, però són mentides recurrents. Doncs òbviament, una mentida d'una traïció ni la compto, perquè llavors ja no estàs a la meva vida. Però... Mentides d'aquestes recurrents...
1: Micromentides.
2: Micromentides, que jo em trobo a la meva vida, amb amics meus, i a mi això no m'agrada. I a mi què em diguis que estàs arribant? Quan estàs a casa teva... No, digue'm, que estic a casa, trigaré mitja hora, i jo t'espero, decideixo marxar.
4: T'enfades de zero.
2: Bueno, m'enfado més si no em dius la veritat.
4: Ja, però t'enfades més tard. Llavors ja és, ja, saps? Pilota endavant, sempre, pilota endavant.
2: Ai, és igual.
1: Molt bé, bona secció, que sí, Toni, t'ha agradat.
3: Te l'has superpelat?
6: He escoltat seccions a Ràdio Estel més entretingudes.
4: Ai! M'ha semblat molt interessant.
2: És que són molt bons a Ràdio Estel.
1: Escolta'm, Mar Puga.
2: Sí, sovint.
1: Gràcies, eh?
2: No, mira, repeteixo... toda la verdad de mis mentiras. En serio,
1: toda la verdad de mis mentiras, la sèrie del moment segons Mar Puga. Endavant, ja està.

0: Torna a estar de moda el so dels 90, eh? Som militars d'aquest estil musical que ens fa viatjar en el temps, que ens fa reviure emocions pretèrites de quan érem més joves, no? Aquelles pessigolles, aquelles papallones a l'estómac, gràcies a Corona, la italiana, cantant en anglès The Rhythm of the Night.
1: A més.
0: Sí, un moment, és que m'està fent una trucada, Lluís.
1: A més, aquesta cançó diu esta, son Reebok o son Nike.
0: Estem trucant a l'Andrea, calleu tots.
2: Hola? Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: És la trucada llet nostra. Mainat, m'estàs molestant. Hola, bon dia, Andrea.
3: No, Andrea no, sóc Andrés.
1: Posa Andrés al guió. Andrés!
0: Vaya cagada, perdona, saps què passa? Que tinc...
3: Hola, Ernest.
0: Espera, hola, bon dia, guapo.
1: Què passa, macho?
0: Aviam, no, saps què passa? Que tinc miopia i la S... La veig una A des d'aquí, des de la distància.
3: Vinga, tornem a començar, si vols.
0: Vinga, va, sí. Vinga. Un segon.
1: Ernest, aquesta cançó diu esta, son Reebok o son Nike.
0: Que estic buscant l'escala.
3: Hola, bon dia.
0: Tornem a començar, va. Bon dia, Andrés!
3: Hola, Ernest, bon dia.
0: Per molts anys, xato!
3: Gràcies.
0: A veure, de part de l'EMA, feliços 60, oi? Ho dic bé, no? 60?
3: 60, sí, tio, 60.
0: Doncs mira, pel tarannà, pel to, per l'esperit que transmet, sembles molt més jove, company?
4: Doncs sí.
3: Sí, això m'ho diuen, i també d'aparença, sí, ja. Però escolta'm, 60 són 60.
0: Què passa, que dorms...
3: Això ho posa el carnet i...
0: Sí, ja, no. La veritat és aquesta, però dic, com ho fas per conservar-te també, no? Vull dir, dorms amb una banyera plena de formol? No sé, explica-m'ho.
3: No sé, perquè tampoc és que faci una vida molt sana, ni, bueno, no sé... Cuido, faig una mica d'esport, però res de l'altre món.
0: Bueno, genètica, no?
3: Res de l'altre món.
0: Has de donar les gràcies als teus ascendents, no?
3: Sí, no, està clar, sí. Ha de ser això, ha de ser això.
0: Mira, calla, que tinc la resposta.
4: Què passa? Calla, la resposta.
0: Que és que tenim l'Andrés, que està enamoradíssim, tio.
4: Ah, sí. L'amor d'una vida.
0: Sí.
3: Qui t'ha dit això?
0: Home, l'Emma.
3: Sí, tant que sí. Com el primer dia.
0: Estàs in love, punyetero?
3: Sí, tant, com el primer dia.
0: La flama es manté encesa o no? Sí, no?
3: Sí, i tant.
0: Sí,
3: i tant.
0: Quantes vegades a la setmana? No cal que em contestis. Vaig al... No, vaig... No, va, perdona.
1: No, és que jo... No,
0: a aquesta hora del matí estic ja totalment enchained, estic desencadenat. Vaig a llegir-te les paraules que no són sexuals, sinó més aviat romàntiques, de l'Emma, que diu... Calleu tots.
5: Iruma. És molt maca aquesta cançó.
1: Pianista chino.
0: Pots callar?
1: No és chino, és coreano.
6: Da lo mismo, si tiene el ojo igual, coño.
7: Está todo de fuera.
0: Andrés.
3: Andrés. Sigues. Sí. A veure què diràs, que la tinc aquí al costat, eh?
0: No, diu, em fa feliç tenir-te a la meva vida. En el camí, cadascú de nosaltres hem passat coses desagradables, però sense això segurament doncs, no hauríem après a valorar el que tenim.
5: Clar.
0: Les hores i els dies junts no es fan mai massa. També hi ha moments tensos,
3: no.
0: Però afrontar-los junts ens enforteix. I pels moments que el món... Hi ha moments que el món se'n cau a sobre. No hi ha refugi millor que arraulir-me. Quin verb tan bonic. Entre els teus braços, tu. Que bé que escriu l'Emma. Diu, també saps que t'estimo molt. Calla, Andrés.
1: Andrés, no interrompis
4: l'Andrea.
0: Que t'està parlant la Emma. T'està parlant la Emma. Diu, també saps que t'estimo molt, tot i que em costi dir-ho. A vegades aviva Déu. Calla, Marta, hòstia.
5: És que és molt maco, Ernest.
0: Doncs ja ho sabem, que és maco, però no vagis dient.
7: Vinga, estamos enamorados.
5: Per si algú se li ha oblidat.
0: Per molts anys, amor, i espero que això de completar 60 voltes al sol no se't faci tan dur com temies. Per això estem aquí, al teu costat, els que t'estimem. Un aplaudiment, sisplau. Ara sí, Andrés, com t'has quedat? Pots contestar.
3: Joder, que xulo, no?
1: Que xulo.
3: Sí, joder.
0: No, t'ha deixat sense paraules, clar. I sense respiració, l'Emma.
3: Sí.
0: Sí.
3: No, li costa dir-ho, però com em mira ja en tinc prou.
0: Ja. És una relació recent o quants anys fa que esteu junts?
3: Aviat farà 10 anys.
0: No és com que esteu en una fase encara de molt enxutxament, no? Hi ha enxutxament aquí, està molt bé.
3: Bueno, jo estic enamorat com el primer dia, què vols que et digui?
0: I amb si n'aprenem tots plegats, perquè a mi em dura 4 dies.
1: Una bona enxutxamenta sempre fa festa.
0: Sí, tant. Andrés, ha sigut un plaer parlar amb tu a través del sorteig de Llet Nostra, entesos?
3: Molt bé, moltes gràcies. Vinga, felicitats pel programa.
0: Merci, rei, merci.
6: Gràcies, visca.
5: Andrea.
0: M'agrada molt perquè us n'enfoteu de mi sense cap tipus de... de rèmora.
7: Ha estat el Cazorla, jefe?
8: Sí, sí, sí. Mira, ni jo m'he portat malament.
4: Cazorla, demana perdó.
8: Com no sé fer bauetes, jo he de callar la boca, perquè si no, saps que sóc jo.
0: No, no. 30 litres de llet amb totes les seves varietats.
7: Que maravilla.
0: Un pack de diversos... un lot de diversos potets de làctics, sí. Val? I també un doble quit d'esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica.
8: Alguna cosa més, Ernest, que t'hagi quedat per dir?
0: Me'n vaig a descansar.
2: Va. A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Vindran.
1: Matina Codina. Només a RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
16: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
19: I tu quina ràdio escoltes?
18: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105!

0: Una de les cançons més identificatives de la Shakira parla de les lobes. Ja sabeu que ella és la mare de totes les lobes. La colombiana que ja és a Madrid per començar la seva residència en aquest estadi efímer Shakira. Des d'aquest cap de setmana i fins a finals d'octubre, eh? Sí, en aquesta gira que és Les Mujeres Ja No Lloren World Tour. Moltes dates, 12 dates, eh?
1: Es podria dir Shagira, no?
0: Molt bona, molt bona. De fet, ahir va aterrar a l'aeroport del Prat, hi havia molta expectació i també periodistes.
2: Shakira, ai, dai, i oh, ale, ale, let's go, ole, que te quiero.
3: Ah, claro. Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros de mi historia. Así que volver y de esta manera con ustedes rodeándome de cariño. De...
2: Shakira ya ha llegado a Madrid y le han preparado un montón de cosas. No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
0: No, no, realment com si fos la reina de Saba, eh, tu?
4: Olin! Vaya!
0: Total. Que, d'alguna manera, que la residència la faci a Espanya més enllà per una qüestió lingüística, crec que també té a veure amb el seu passat aquí, eh?
4: Claro.
0: Segurament, sí. No? Alguna cosa que vulguis afegir, Shaki?
4: Sí, que per favor compren entrades, que em queda alguna a la venda per 100 euros.
0: 600.000 persones la veuran a Madrid, eh? 600.000, eh? Residència
5: el
0: europea.
5: Diablo.
0: Molt bé. Vinga, Mònica Usar, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
0: Només hi ha un tema que superi l'expectació de Shakira, que és aquesta fresca que ha d'arribar, que jo crec que és molt esperada per molts dels matineros que ara mateix tenen sintonitzats recents.
6: És que esteu farts ja de la calor, però
0: sí,
6: és que
0: ja
6: em fa molta.
0: Ja n'hi ha prou.
6: Sí, sí, tenim unes temperatures que estan uns 6-7 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any.
0: És que avui alguns llocs es tornaran a fregar els 40, no?
6: Exacte, ahir van arribar els 37 a Vinebre, 36 a Girona, 35 a Artés, i avui poden pujar una miqueta més aquestes temperatures, sobretot a les comarques de Punt punts de l'interior, també trams de la costa i del prelitoral, entre Tarragona i Barcelona, temperatures una mica més altes que ahir. En general, entre els 30 i els 35 graus, però amb aquests valors de 37-38, sobretot a Ponent. Dia de sol i dia de ple estiu totalment. Però a partir de demà arriben canvis, demà baixen les temperatures. Al matí no ho notareu. Quan sortiu de casa no dieu, oh, tancar i han de baixar les temperatures.
0: Perdona,
5: això
0: és un avís per navegants, sobretot aquests que la gent més impacient, no?
6: Sí.
0: I que té tendència a criticar els meteoròlegs.
5: I tant, sempre estem molt acostumats. Mira, havien dit els del temps, sí. Això i tal. Eso. Paciència.
6: Paciència.
5: Perquè és la mare de la ciència.
6: Exacte.
7: Sí, senyor.
8: No hi records.
6: I ens ha passat altres vegades, eh? Quan anunciem una baixada, doncs cada bon matí la gent no ho nota, ho notareu al migdia i també ho notareu de cara al vespre. I arriben pluges, també. Demà a partir de mig matí a la costa de Barcelona ja s'escaparan els primers ruixats, també en punts del Pirineu, i després s'estendran també cap al Prepirineu, resta de comarques barcelonines, comarques de Girona i Catalunya central. I a mitja tarda també cap al Camp de Tarragona i vent de tramuntana que bufarà sobretot a l'Alt Empordà. I després dijous i divendres no acaba de fer net. Encara alguns ruixats entre Girona i Barcelona i el cap de setmana sense pluja.
0: Ara que tenim el nostre home esports aquí, l'Albert
6: sí,
0: Pedrol, abans
6: sí.
0: En la darrera crònica has dit que demà l'hora del partit del Barça... Contra qui juga el Barça demà, Pedrol?
9: Contra el Racing de Santander.
6: Pluja.
1: Vaya partidàs.
9: Sí.
0: Demà els aficionats que portin paraigua.
6: Sí,
0: ja
6: paraigua.
0: Contra el Feyenoord ja va ploure moltíssim.
9: Sí, sí, amb una diferència que si plou i el partit és a 2:15 de la nit, compta que demà no hi haurà ningú al Camp Nou, eh?
5: Com és que juguen tan tard? L'any passat no jugaven tan tard, era normal, era 2:15.
9: Perquè és horari d'estiu, a l'estiu es juguen molts partits a 2:15.
8: S'acabi l'estiu ja.
0: Quan es canvia l'hora ja?
6: L'últim cap de setmana d'octubre. D'octubre, eh? La tardor comença el dia 23.
1: La Marta s'ho apunta en un portàtil, això.
0: 23 de setembre.
8: Que canvia sol l'hora.
0: I a finals d'octubre es canvia l'hora.
6: Sí, l'últim cap de setmana.
8: Exacte. Demà, si plou, no hi ha escoles, llavors estic.
6: Ai, no, sisplau, prou.
8: Quina hora sona l'alerta?
0: No té res a veure. Prou de molestar. Mònica Usar, moltíssimes gràcies. De seguida, Albert Pedrol amb els esports. De què ens parlaràs, Albert, molt ràpidament?
9: Doncs mira, d'Antoni Gordon, el nou fitxatge del Barça, que parla català i és independentista. Que el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029 i un atleta que s'ha cagat a sobre en una competició que està de moda, que es diu Jairo.
0: T'has cagat a sobre, Alan? Hòstia.

0: sensació musical de l'àmbit de la música electrònica que firmen Another Toll to You. El seguirem atentament els passos perquè aquest estiu ens han seduït a tots amb aquesta fantàstica melodia. Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions el 2029. Tros de noticiota, eh?
1: Sí, tros de noticiota. La UEFA, que és qui ho decideix, es reuneix aquest matí i està previst que l'anunci oficial sigui al migdia. El camp del Barça competeix amb l'emblemàtic Wembley, però és el gran favorit per guanyar, i és que els màxims...
0: T'ho han filtrat, t'ho han filtrat.
1: Ens ho han filtrat, no és que ens hagin filtrat, sinó que RAC1 ha rascat la notícia i avui RAC1, RAC105, i avui pot dir que és el gran favorit.
2: Més RAC1 que RAC105.
3: Però com va ser el nou camp si no està ni tan siguent acabat?
4: Si no té ni pecho.
0: També, perdoneu, és una arma de doble fil, això, eh? Perquè, clar, el Madrid la voldrà guanyar. O sigui, una final que... Tu com a Barça, evidentment, vols guanyar a casa teva, però també hi ha aquesta cosa, no?, que et motiva molt de guanyar en camp rival.
1: Jo només dic una cosa. Sí. Aquest estiu, la final de la Champions és el Metropolitano.
5: Ai, ai.
1: El 2029, la final de la Champions serà el Camp Nou. No sé quina final hi ha al Santiago Bernabéu, la veritat. I et diré més. Si el Camp Nou...
0: No es fan ni concerts.
1: No, res, no es fa res. Sí. Si el Camp Nou guanya finalment la final de la Champions del 2029... Compte amb la final del Mundial del 2030.
5: Compte,
1: que encara, Florentino, et podries quedar amb una mà al davant i una altra al darrere.
3: Bueno, vosotros ponéis los estadios y nosotros los goles y los títulos.
4: Y el dinero, coño.
0: Per tant, confirmat, eh? Segurament que el Camp Nou serà aquesta seu de la final de la Champions 2019.
1: Sabem al migdia, però tot apunta.
0: Sí. Més coses. El nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que és anglès, que jugava al Newcastle, es veu que ja està fent classes de català.
1: Sí.
0: I no només això, sinó que ja l'ha parlat en una entrevista. Eh?
1: Sí. N'ha fet tres, de moment, Anthony Gordon. Està absolutament bolcat amb la llengua catalana i diu que ja domina algunes paraules amb la nostra llengua. De fet, ara.
3: Visca Catalunya, Pedrol.
5: Visca.
1: Sí, visca, Antoni.
3: Visca l'Antoni Gros.
1: Ara.
3: Visca l'Antoni Gordon.
2: Ja s'havia entès.
0: Sí, sí. Digues,
1: Antoni, ho vas demostrar ahir, el tu diràs.
6: No, molt bé.
0: Molt bé, sí.
6: Com va?
0: Com va, home?
6: Bon dia.
0: Sí, bon dia.
6: Bona nit.
0: Bona
6: nit. Ok. Visca el Barça.
0: Visca el Barça.
7: Crec que ja està prenent frase.
0: And your name, for example?
6: Jo em dic Anthony.
0: Jo em dic Anthony.
6: Jo em dic
0: Anthony.
6: Molt bé.
0: Faig una proposta i m'agradaria que la sondegéssim aquí entre els companys. Hauria de ser condició sine qua non quan tu firmes pel Barça aprendre el català, per exemple?
1: Sí,
5: sí,
1: no?
5: Home.
0: Crec que està bé.
5: Sí, però l'espanyol entendrà més gent.
0: Hauríem de tenir aquestes ereccions desmesurades quan algú que és de fora parla català? Jo crec que no. Jo crec que és una cosa que hauria de ser tècnicament normal.
5: El que passa és que estem tan malament ara com a nació que qualsevol engruneta ens alimenta i ens posa catxondo.
0: I tenim aquesta síndrome d'inferioritat, eh?
5: Clar, bueno, perquè és el seu una nació oprimida.
8: Sí. Eso es una gilipollez.
5: ¿Te ves? Por ejemplo, para aquest.
8: Nunca hubierais tenido a Johan Cruyff ni a Leo Messi.
5: Més català que tu, el Johan Cruyff.
8: Ni a Koala, etcètera.
0: Claro. Home, ara que has tret el nom de Leo Messi, una mica patètic que aquest tio en 4 dies ja hagi dit més paraules en català que Leo Messi amb tota la seva trajectòria.
5: No, a ver, quanto gol en marca el Gordo.
0: Bueno. Sí. No ho veiem cap gol, no? No ha fet cap gol.
1: No, però ha repartit assistències i s'ha posat el públic del Camp Nou a la butxaca.
0: Doncs va, li direm en Toni Gros, a mi m'agrada molt, catalanitzem-lo. De fet, es veu que algú ha fet fins i tot una pancarta que està al Camp Nou, de tant en tant, s'han fet samarretes, vull dir que nou ídol de la colarada, l'Antoni Gordon.
1: Escolta, avui comença ja la sisena jornada de primera, el Barça juga demà 2:15 al Camp Nou, avui 7 de la tarda, Rayo Vallecano, Espanyol.
3: Home, per fi parlem de l'Espanyol.
1: Però mira, en parlem i en deixem de parlar, perquè a 2:15 de la nit...
4: Sí, ja no sé cas que s'enfadi algú. És que asco los walkers.
0: A Manolo.
4: Els cojones, ja.
1: Elx, Real Madrid, i és que José Mourinho ho ha tornat a fer, Ernest.
0: Sí, què?
1: S'ha queixat de l'acumulació de partits i de rodes de premsa.
0: Doncs que torni a Portugal.
1: Sí.
0: Passat, aquest tio.
1: Ho va reconèixer ahir davant dels periodistes, a qui va recriminar que no li preguntessin sobre l'arbitratge i els penals.
9: 6 ruedas de prensa en una semana. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa. Vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme.
10: Muchas gracias.
9: ¿Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
10: No.
0: Com, és un toca pilotes de manual,
11: estic cansado ya de este tío, de este tío que hace el deporte, estoy cansado él de mí, estoy cansado yo de vosotros, ustedes están cansados de mí, o no sé nada más.
0: Seis ruedas de prensa. Això és com si jo vinc aquí i dic... No sé, 6 programes en una setmana, 5 programes en una setmana, tot el dia aguantando vuestras gracietas, Bueno, sí. Que és la meva feina. Si no t'agrada aquesta feina, doncs canvia de sector, no?
11: Mi trabajo no és aguantar el periodista, mi trabajo és entrenar al Madrid i ja està.
5: Bueno, clar, seria com si et tornes, acabes el programa i et ve algú i et diu què, com has vist avui de 7 a 8? Fluixeta la secció de l'Alan, no? Cada dia.
11: Ostres, la de l'Alan.
2: La de l'Alan,
5: bueno,
2: justament.
5: Perquè és que és la fluixeta. Tothom ens diu que és la fluixeta.
0: Estic aquí, Escolta, 3 minuts per 3 quarts de 10. En les últimes hores s'ha fet viral la imatge d'un atleta amb incontinència intestinal sobtada. Que això, m'agradaria que penséssiu, a vosaltres, si mai us heu cagat a sobre, companys, aneu pensant en aquell moment de la vida.
5: Crec que no cal recordar gaire, si t'ha passat un cop a la vida ja ho tens present.
1: Sí. El tema és que en una competició celebrada a Pequín que es diu Hyrox, que combina cursa amb exercicis de força, jo tinc amics que fan Hyrox, i estan, sí.
5: Tots separats.
1: No, però sabeu quina és, vale.
5: Sí.
1: Una de les participants, de fet la defensora del títol, va tenir un problema que va afectar el desenvolupament de la cursa, i és que la fuita, per dir-ho així, no només li va regalimar les cames, sinó que també va atacar la pista on es feia la cursa i l'equipament compartit amb altres esportistes, provocant la relliscada d'altres participants.
0: Perdona, això jo ho feia al Mario Kart, que deixava anar plàtans, sí, no? Ja, perquè el de darrere no poguessin atrapar.
1: Pues aquesta deixava anar merda.
12: Bueno, i a més, m'imagino que de cop i volta corria més, perquè també estava més lleugera.
0: Clar, sí, aquí hi ha una qüestió física, que és la propulsió.
5: Sí.
0: Això hauria de ser il·legal.
1: Ai, quin fàstic, escolta.
13: Sí, és doping.
1: Sí, però no... Propulsió no sé, perquè jo no crec que fos una mica... És que li regalimava directament. No és un pet.
5: Clar, i per tracció.
1: Àngela Maria, sí. I llavors què passa? Que, per sorpresa, tothom, els organitzadors, van permetre a l'atleta seguir la cursa, cosa que va indignar els altres participants, i a sobre, l'atleta que va patir aquesta incontinència intestinal sobtada, que es va cagar a sobre, va acabar la cursa i la va guanyar.
0: Doncs doble mèrit, no?
13: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Doble mèrit.
5: Que guai. Sí,
0: no,
5: sí.
0: Perquè...
5: No devia fer allò dels atletes, treure's la samarreta i tirar-la al públic.
1: No.
5: No crec.
1: No, hi ha imatges, si busqueu a Twitter Hyrox Australia...
0: Té tota la pinta que la gent a l'hora d'esmorzar busca...
1: Sí, surten doncs, tot allà les cames regalimant merdes.
11: Perfecte. Una mujer haciendo caca.
0: No, però, per exemple, jo si m'ho fes a sobre, hi hauria aquest punt de perdedor, no? De ridícul públic que em faria perdre... perdoneu el barbarisme, fuelle. No? Jo,
5: sí. Si ho fessis
0: aquesta
5: tu, Ernest...
0: Persona, aquesta persona, hòstia, es va motivar, no? Va dir, per compensar el ridícul que acabo de fer, ara et guanyo a la competició. Sí. No?
5: Si et passés a tu, amb tot el respecte, seria cursa d'obstacles pels que venen darrere.
0: Per què?
5: Perquè m'imagino que tu, com a Senglar d'Osona...
11: Sí.
5: Ho has dit tu mateix.
1: Tot
5: deus deixar anar...
0: Tu creus que jo em busso al vàter cada vegada que vaig a defecar?
5: No, perquè fas la tècnica de la guillotina.
1: Ai!
5: Saps? Bueno, que fas... Respiració,
0: escapsa.
5: 1, 2, 3, escapses.
0: Jo us recordo que una vegada a mi em van fotre fora d'un matinal per escatològic.
1: Ai.
0: Vull dir, això no s'ha de tornar a repetir.
5: Vale. Ara són uns dies tontos a la ràdio, sí. Ho hem d'aprofitar.
1: Perdó, puc preguntar quantes vegades aneu al lavabo al dia?
11: Al dia?
2: Moltes. No,
13: jo dues mínim.
0: He perdut la regularitat.
2: Sí, jo tres.
0: He perdut la regularitat.
5: Jo sempre que va l'Alan.
11: El Pedrol fa pinta de ser dels que caga un cop a la setmana.
0: Va, prou,
11: perquè
0: no,
11: s'està escandalitzant
0: ja
11: molt tota l'estona.
0: Pedrol, moltes gràcies. Una pregunta, els pèls rojos cagueu negre també? Una marró?
1: No, caguem pèl roig i amb purpurina.
2: Ai, que mona.
11: Com va?
14: Rec 105 Barcelona. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Barcelona canta quan arriba la Mercè. Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
15: Únic? S'escriu amb H o sense H?
16: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
19: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell.
2: tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
13: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
19: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
20: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
21: T'agradaria estudiar un grau universitari amb visió internacional i el 100% en anglès? Amb el grau en Global Studies de la UBIC, analitzaràs els principals reptes de la nostra societat per saber com influir en les decisions empresarials i estratègiques dels mercats mundials. Parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
22: Univers RAC 105.
23: Hola, RAC 105. Sempre escolto RAC 105.
24: Hola, RAC 105.
25: Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa.
26: Os escolto cada dia.
27: Hola, RAC 105.
28: M'encanta escoltar RAC 105.
29: Felicitats.

0: El Medina Codina és un bastió pel qual no hi travessen ni la son, ni la mandra, ni la desídia. Aquí estem tots animats i optimistes. També gràcies a la nostra música, un recurs utilitzat habitualment. En aquest cas, firmant aquest hit que es diu Michico, DJ Goja i Jason Derulo. Nou minuts i les 10. Sergi Ferrer, hi ha una notícia d'unes llicències de camioner falses a Mollerussa, eh?
1: Sí, es veu que Mollerussa torna a estar al centre de la polèmica perquè hi ha una acadèmia que ha estat condemnada per inventar-se cursos de camioner.
2: Ahí está, venga, polèmica, vale.
1: És a dir, t'asseguraven que hi havia uns professors que realment no existien i unes pràctiques en uns solars que tampoc existien. De manera que acabaves amb un títol que era un títol fraudulent a totes. El Tribunal Superior acaba d'invalidar aquesta pràctica fraudulenta de repartiment de carnets de tràiler perquè es veu que ni alumnes ni docents existien.
3: Ai, bo.
1: I llavors ens han plantejat, nosaltres ahir parlàvem del tema del camió, que hi ha moltes coses que la gent, els civils normals, els que no som conductors de camions, no entenem.
0: Perquè dius, potser no fa falta una llicència de camió, no, amb la de cotxe ja tiro, no?
1: Exacte.
0: És per això que hem trucat al Carlos de Castelldefels, un oient que al principi ens caia fatal i ara ha passat a ser pràcticament col·laborador del programa. Carlos, bon dia.
4: Bon dia, Ernest, i bon dia, equip. Què tal?
0: Segurament estàs vivint un dels millors moments de la teva vida, no?
4: Ara mateix, segurament, sí. Sento molt protagonisme. És important per mi, això. Sí, sí.
0: Ets el clar exemple que la insistència i ser pesat a vegades surt bé a la vida, eh?
2: Sí, senyor.
4: Sí, fixa't, mira Ferran Torres, no? Ha insistit, i mira, ara ja el tens.
0: També el Carlos és el típic cunyat que domina tots els temes, no sé si us heu fixat.
1: Sí. L'has trucat per insultar-lo o li farem preguntes de camions?
0: Carlos, aviam, hem preparat... D'entrada, no sé què penses d'aquesta notícia que ha explicat el Sergi Ferrer, això de que s'entreguin llicències falses de camioner. Entenc que hi ha d'haver un know-how, un coneixement profund de l'ofici per agafar un tràiler, no?
4: Sí. No he llegit ni escoltat sobre el tema, però ara mentre esperava he estat buscant i crec que el que ha passat aquí, que aquesta autoescola falsa el que ha volgut és cobrar subvencions a canvi de fer cursos del CAP, diguéssim. Perquè ara, jo t'explico, per tenir el carnet de camió, ara per poder treballar de camioner, a part de tenir el permís corresponent segons el camió que portis, perquè no és el mateix un camió rígid de més de 3.500 quilos, ¿vale? O un camió articulat, que seria un tràiler, ¿vale? El rígid, qualsevol vehicle dedicat al transport de mercaderies de més de 3.500 quilos, ¿vale?
0: Sí.
4: Necessita el permís de conduir al C. ¿Vale?
0: Mira, ja m'he pres una cosa, veus? Què més?
4: Si el camió és articulat, és a dir, un tràiler, ¿vale? Necessita el E. ¿Vale? Que seria el C més l'E. No pots tenir l'E si no tens el C.
0: M'està avorrint el tema de les llicències, Carlos? Sí. No, et volem fer preguntes de l'òrbita camionera, si et sembla i ens ho permets, Ja et convidaré a dinar un dia. Vale? La primera pregunta que tenim és per què collons us avanceu a les carreteres als camioners si aneu a la mateixa velocitat, pràcticament només un quilòmetre més el que avança? Per què feu aquesta roqueria?
4: Bueno, jo t'explico, perquè és qüestió d'estalvi de combustible. És a dir, si el que va a darrere va a 90 km per hora i el de davant va a 88 o 89, sembla una tonteria, però si vas a darrere has d'anar tocant el freno i això recau a consum de combustible, perquè cada vegada que toques el freno després has de tornar a accelerar.
0: Vale? No és que siguin idiotes els que estan fent l'avançament, no? Putejant la resta de conductors.
4: Idiota en aquest cas podria ser el de la dreta, que no deixa anar uns segons al peu del gas. Vale?
1: Amigo.
4: Però aquí diria seria falta d'empatia per part del que està a la dreta, que hauria de deixar-se avançar més ràpid.
3: Bueno, y que os gusta tocar los huevos también, entonces, pues claro, camionero de que le adelanta, yo voy a tocar los huevos a este que me adelanta.
0: Correcte.
4: También hay un poco de eso, Santiago, también hay un poco de eso.
0: Més preguntes, Carlos, per exemple, per què els tràilers, siguin a sigui la seva procedència internacional, quan és molt llarg el tràiler, posa vehículo longo en aquest idioma. En portuguès deu ser això, no?
1: Encara que sigui de Romania.
4: Sí, deu ser... Sí, deu ser portuguès, però bueno, jo crec que és una cita que s'ha quedat com internacional, tothom entén el que és, no?
0: Val. Per què hi ha camioners que decoren el seu camió com si fos una casa de barrets? Una altra pregunta que tinc jo, per exemple.
4: molt interessant, jo també m'he fet aquesta pregunta. Hi ha una companyia en concret de camions polacs que sempre porta una noia amb pilotes allà al costat.
3: Sí. Ah, manda una foto, si la ve, por ahí, hombre, manda una foto.
1: Carlos, qui era Galibo i per què va fer unes llums tan especials?
4: Això ve de la mitologia grega, Sergi. Gàlibo era un... No sé, això ja no puc.
0: Val, tu portes algun motiu, algun element que et representi com a Carlos de Castelldefels al teu camió?
4: No, no, perquè el camió no és meu, és de l'empresa, jo sóc assalariat amb el que va logotipat amb el nom de l'empresa, sí.
0: Molt bé, no, perquè a vegades pot portar un conflicte, no? Si porto, per exemple, la bandera del Real Madrid, no?
4: I doncs mira, sí. Això va passar a la meva empresa va passar, que són diversos camions, cadascú portava una coseta, jo portava la bandera del Barça i al final ens la van treure tots.
3: Clar.
0: Tu fas llums a tots els camions que et creues? Perquè també és una cosa, una pràctica que he detectat, no? Que entre camioners us feu llums.
4: No, a tots no, als que no. Conec. Vull dir, hi ha algun camió de la competència que el coneus, que el veus cada dia, hi ha algun camió
0: i m'agradaria confirmar-ho, o desmentir un mite. És veritat que els camioners en sabeu molt també de restauració perquè acostumeu a parar als restaurants de carretera? És a dir, ens hem de refiar d'aquell restaurant que té aparcats al davant uns quants camions?
4: Ah. No, ja et diré una cosa més, ens al contrari.
3: Ah, sí? Vale? Ah, ostres.
4: Sí, perquè yes. normalment si hi ha molts camions aparcats a un restaurant és perquè única i exclusivament hi ha lloc per aparcar. Vale? Això no vol dir, això no vol dir que el menjar sigui bo. Vull dir, a vegades patines i entres a cada antro que...
3: Clar.
4: Però clar, no pots aparcar el camió.
2: Prioritzeu el pàrquing.
0: Exacte.
4: No és que el prioritzis, Alan, és que no hi ha, potser no tens un altre lloc per poder parar.
0: Alguna pregunta més sobre... Marc Puga, tu, per exemple, tens alguna pregunta sobre camions?
5: No tinc cap pregunta, però jo vaig parar una vegada a un lloc que hi ha molts camions, a prop d'Albanyà, Figueres, et sona? No. És que no sé... Però molts camions.
0: Albanyà, sí.
5: I vaig per allà a dinar, i vaig menjar uns cargols molt bons. I jo no donava un duro, pensava... Serà això cutre, no?
4: Jo no dic això, jo dic que el fet que hi hagi camions no garantitza que estigui bé.
0: Exacte.
5: No, ja, però jo et dic que em vaig sorprendre, que vaig menjar bé.
1: Carlos, quan poseu la marxa enrere, només posar la marxa enrere ja sona el pip-pip-pip o has d'accelerar marxa enrere perquè soni?
2: Està periodisme, otra vez.
4: No, en principi només entrar en la marxa ja pita, sí.
5: Que guau, mica.
1: Vale.
0: Parlant de pitar, podríem acabar aquesta connexió amb el Carlos de Castelldefels fent sonar el clàxon del teu camió?
1: Calleu!
4: Ui, intentem-ho, estic aquí a Sant Boi, a veure.
1: Toma ja!
0: Molt bé.
2: Quina enveja, tu.
1: Que guapo, vaya pito que té el Carlos,
0: Tu tens un bon
1: pito.
0: Tens una bona màquina o no? Tens un bon trasto? Tu estàs content del teu camió o no?
2: Ai, claro.
0: Ja acabem,
4: Sí, estic prou content, sí. Estic, és un TAP, que és una bona marca, molt fiable. Mira, 1.200.000 porto amb aquest.
0: Collons.
4: 1.200.000.
6: Y seguro que eres de esa altura ves algunas tetillas.
1: Localiza,
6: el coche de al lado.
0: Carlos, moltes gràcies. De veritat que és un bon col·laborador, Carlos de Castelldefels,
5: Sí, ens agrada.
0: Domines algun altre tema, tu? Quina seria la teva especialitat, a part dels camions?
4: Bueno, bàsicament, el tema del transport del camió de la carretera, d'autopista, aquí podíem debatre molta estona. Ja sé que no és el target del programa, però...
0: Només anem tardíssim, ja.
4: Sí, ja, i després esport.
0: Esport
4: i ser saludable, i menjar saludable, hàbits saludables, això?
3: M'agrada, com va ser camionero aquí... i com és saludable.
4: Sí, va estar fort,
3: Està fort.
1: Una hòstia i t'empadrona mullerosa.
3: Meto una patada a los huevos i lo tumbo.
0: Un petonet. Digues, Lluís.
7: Sí, no, ara que he dit lo dels esports, no sé si vols compartir amb mi doncs, una efemèride, Carlos, que el Johan Neskens del dia com avui hagués fet 75 anys. Des d'aquí, doncs, el reconeixement i el minut de silenci corresponent.
3: Ai, pobra.
4: Sí, farem un minut de silenci, Lluís.
0: Perfecte. Bé. Carlos, adéu, gràcies.
4: Abraçada a tothom, gràcies per
1: atendre. Adéu, el Carlos i el seu pito.
0: Sí, ja està. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
8: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
8: Més info al Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Club de Vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Olivia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
14: Potser aquesta?
13: O bé aquesta? Diumenge sense
14: drama. I què me'n dius d'això?
13: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
14: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
14: Marcos.
13: Els Amics de les Arts.
14: Maria Jaume.
13: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
14: Teràpia d'això.
15: Sense tu, jo no puc.
14: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
13: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
14: Com dius?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
14: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
13: A RAC 105, Martina Codina presenta el Senglar d'Osona. Ernest Codina.

0: La programació de RAC 105 es va renovant de tant en tant, però també conserva grans hits absolutament indestructibles com aquest de Silo Green en el seu projecte Niles Barclay Crazy. Un adjectiu que li va molt bé en aquest programa en general. Molt boig el Matina Codina. 10 i 8! Inaugurem nova hora l'última d'aquesta edició 1113 del Matina Codina. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia, Codina. Bon dia, família.
0: Com va el teu sant? Va bé o no?
1: Molt bé. Sí. Feliciten moltíssima gent per Instagram, per WhatsApp, oients, aquí sí. A la redacció, i són les 10 del matí, imagina't.
0: Comparteixes sant amb algun altre nom bastant
1: M'han dit per la redacció que avui és Sant Dolors, també. Per tant, felicitats a totes
0: Santa
1: les
0: Dolors.

0: Santa Dolors,
1: Santa
0: sí.
1: Dolors.
0: Santa, sí.
1: Perfecte, doncs a celebrar-ho, clar que sí. Ens ha portat uns croissants meravellosos, sí. La Mar Puga, que jo no els he provat perquè estic a dieta, ja us ho dic ara.
0: Ja, jo sí, també sí, estic a dieta, sí que els he provat.
1: 10 i 9 del matí, l'hora tronera ja és aquí, al matí Codina, per aquells que arribeu tard, les efemèrides i commemoracions de la jornada. Per on comencem, Mar?
0: Començarem parlant d'una sèrie infantil que es va estrenar tal data com avui, un 15 de setembre del 1997.
2: Con casi cuatro añitos crezco muy despacito y voy explorando soy
0: Caillou. Es tracta de Caillou. Es va emetre per primera vegada el primer capítol, doncs això, un 15 de setembre, i la veu del Caillou, no sé si ho sabíeu, la feia Rigoberta Bandini.
1: No sé ni de què va, Caillou.
0: Caillou és
1: el nen calp. Quin és l'argument d'aquesta història, no?
0: Ni idea, bueno, ni idea. El compàs del xacatxà. I escoltem el xacatxà del tren, perquè el 1830 el primer ferrocarril interurbà existia a Manchester-Liverpool.
1: Sí, sí, sens dubte van ser els precursors, no, del ferrocarril a Anglaterra amb tot el tema de la revolució industrial. Atenció, perquè avui hi ha efemèride catalana de l'Orfeó Català.
0: Quan atenció.
3: Has tocat el cel i se'ns aprop l'infern.
1: I de tota la programació cultural que es fa a l'Orfeó, Mar Puga ha decidit que escoltéssim Miguel Bosé cantant en català a l'Orfeó Català, cosa que, mira, fixa't fins a quin punt és capaç de catalanitzar la cosa a l'Orfeó.
0: M'ha sobtat,
1: que van aconseguir
0: el
1: que el Miguel cantés allà una cançó en
0: català. El Miguel Bosé, sí, sí, cantant amb l'Orfeó Català, que es va fundar un 15 de setembre del 1891 amb seu al Palau de la Música, i els fundadors van ser l'Amadeu Vivés i el Lluís Millet.
1: Hòstia, el Millet. Personatge, el Mollet.
0: Escoltem I Wish You Were de Pink Floyd. I és que el 1975 es va llançar l'àlbum de la banda britànica, considerada una de les més influents de la història del rock.
1: És que el Brit Rock és increïble com s'està tornant a demostrar amb tota la febre Oasis.
0: Ara sí.
1: Estic fent twerking a l'estudi. Avui és el dia mundial de què?
0: Doncs avui és el dia mundial del reggaeton.
1: Un estil musical amb el qual no combreguem aquí a RAC 105, no, però sí que està prou extès com per fer-nos en ressò a les efemèrides i commemoracions. Quan surts de festa s'agraeix de tant en tant una bona cançó de reggaeton com aquesta del Nicky Jam, ¿Dónde están las gatas?
0: Ara.
1: ¿Dónde están las gatas? Aquí a l'estudi ara n'hi ha una de gateta, la Mar Puga.
0: Epa!
1: Que avui fa el seu sant, el celebra. Tornem-ho a dir, vinga.
0: Avui Santa Dolors, se m'ha comentat pel Pinganillo, i Santa Mar Puga. No, Santa Mar. Hi ha març que ho celebren a l'agost i hi ha març que ho celebren avui. Felicitats a totes,
1: a casa meva se celebrava molt el sant quan jo era petit.
0: Ah, sí?
1: Sí, fins al punt que els regals se'n feien pel sant.
0: Nosaltres, a mi m'han fet regals, a casa.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Nosaltres ens fem regals i ho celebrem. És que a casa meva ho celebrem tot, perquè la vida s'ha de celebrar. I qualsevol excusa és bona per fer una celebració.
1: Ja està, ja ho sabem, que ets una dona que tota l'estona està celebrant coses. Quins famosos no ens convidaran avui a les festes d'aniversari, Mar?
0: Doncs avui la Letícia, la reina, fa 54 anys i no crec que ens convidi, com tampoc ens convidarà el príncep britànic Enric de Sussex, que avui fa 42 anys. També la Carmen Maura, xica Almodóvar, actriu, que en fa 81. El Tommy Hardy, actor de Venom, en fa 49. L'actriu catalana Carme Conesa, en fa 66. I acabarem amb l'actriu Fernanda Torres, que en fa 61.
1: I de seguida parlarem de moltes altres qüestions del dia.
0: Moltes.
1: També hem de fer un parell de trucades despertador i escoltar grans èxits musicals de RAC 105, com aquesta versió de Bebe Rexha del clàssic de Fearless, Insomnia, New Religion.

0: continua l'operació Despertem Catalunya, reforçant el vostre ànim a aquesta hora del matí amb una cançó cristal·lina, plàstica, de Teddy Swims, meravellosa, aquesta que es titula Miss and Know It All. Estem trucant ja, Marc Puga, o no? Anem a fer una trucada al David. Si voleu encarregar la vostra, desperta@rec105.cat. desperta@rec105.cat. A veure si l'agafa el David, de l'empresa Tope Cruceros.
1: Home, molt amic nostre.
2: Hola.
0: Hola, hola. David, sóc Ernest Codina, el que més matina.
2: Hòstia, Ernest,
0: no,
2: bon dia.
0: No t'esperaves la trucada, eh?
2: Pues no. Estava esperant una trucada d'una altra cosa i pensava que era una altra cosa. I al veure un tan llarg, dic, hòstia.
0: Escolta, si creus que estic obstaculitzant una trucada més important que aquesta, penjo, eh?
2: No. Vosaltres sou sempre els primers.
1: Ara.
0: Escolta, ens ha encarregat aquesta comunicació la Montserrat, que ens ha explicat que avui, dia 15 de setembre, fa 3 anys que vas obrir l'agència Tope Cruceros, i això, sens dubte, en els temps que corren és de celebrar, eh? L'emprenedoria i, sobretot, la consolidació d'un negoci que... Explica'ns ben bé a què es dedica Tope Cruceros. Aviam.
2: Bueno, com diu el nom, és una agència especialitzada en creuers.
0: Sí.
2: I portem online quasi bé 23 anys, però vaig ser un boig més dels emprenedors i vaig decidir muntar agència física a Mataró.
0: Molt bé. Un inconscient, i estàs content amb la decisió, amb el resultat d'aquesta obertura, o no?
2: Molt content. Estic molt content de tenir l'oficina i de la gent de Mataró que em venen a comprar.
0: David, perdona, però pot ser que anar de creuer torni a estar molt de moda, o què?
1: És veritat.
2: Sí. La gent que va de creuer repeteix i ara estem com aquella època que si el veí es comprava una casa, jo també vull una casa, i si el veí comprava un bonovolum, jo també vull un bonovolum.
1: Sí.
2: Pues ara està la gent que si el veí se'n va de creuer, jo també vull anar de creuer.
1: Clar, i tothom va.
0: Perquè tu, si haguessis de fer un creuer, que entenc que n'has fet molts per conèixer bé el producte, quin recomanaries? Parlem d'un creuer... O sigui, parlem del viatge... sigui on sigui, eh? Si és al Mediterrani, si és a un oceà, a unes illes, explica'ns, aviam.
2: Sí, jo, pel que comencen inicialment, sempre recomano sortir des de Barcelona, per barcos, vaixells grans, per tot, per comoditat i tal. Després, a partir d'aquí, ja entra cada un el tema de si li agrada el fred, a fiordos, Alaska, si li agrada calor, illes, Mediterrani, és variable, però el que comença... sortir des de Barcelona.
0: I el que t'ha agradat més a tu?
2: Jo l'últim que he fet. Ara he fet vaig estar a la inauguració del creuer més gran del món, a Barcelona, el Legend of the Seas, que vaig estar invitat per la companyia, i la veritat que és una passada, un espectacle, aquest vaixell, un espectacle.
0: Em diu la Montse, la Montserrat, que deu ser la teva parella, entenc?
2: Sí, correcte. Va.
0: Que et preguntem pel dia del crucerista, que fareu la tercera edició a Mataró ben aviat, i explica'ns aquesta jornada pels oients que vulguin venir, en què consisteix exactament.
2: Pues sí, és una jornada dedicada a la gent que vol fer creuers, tant els que ja són experts com els que no tenen ni idea de fer un creuer. Tenim el plaer de tenir diferents navieres, els seus comercials in situ en el lloc on es faran, en aquest cas és l'hotel Ciutat de Mataró, i també faran presentacions del producte perquè així la gent pogués demanar qualsevol dubte directament a les persones que porten les seves marques. Vull dir, a part de tenir-me a mi allà i a la Montse també, tenen d'això, els comercials.
0: Dues preguntes ràpides. Quin dia és aquest dia del crucerista? I la segona pregunta, i la més interessant per tots els oients del Matina Codina, si ve un matinero i et diu que escolta el programa, tindrà algun tipus d'avantatge o no? Ja.
2: Sí, vinga, els que vinguin que diguin que han sentit aquest anunci tindran una cosa especial.
1: Ah, molt mira!
0: Bé. Vinga, va, doncs que...
2: Vale.
0: I el dia,
2: i després
0: el dia...
2: també el dia, que és important, és el dia 3 d'octubre. I entren en el meu Instagram de Tope Cruceros, hi ha l'enllaç per fer tota l'entrada gratuïta.
0: Perfecte. David, per molts anys, per aquesta emprenedoria i per aquest negoci tan fantàstic.
2: Moltes gràcies. I una cosa, felicitats, Marc.
1: Gràcies, carinyo, moltes gràcies. Igualment.

0: Si els voleu veure en directe, haureu d'esperar a la castanyada del Cabró Rock Figaflaues amb aquesta cançó més refrescant que una síndria. Mossego. Una batxeta fantàstica. 10 i 25 minuts.
1: Matina Codina. Només a RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
4: Doncs jo només sento la carretera.
3: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
5: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Matina

0: té una gran resposta a la pista de ball i també a la ràdio. La gent reacciona molt positivament a aquest hit electrònic d'Ugel, Jamaican Bam Bam. Ep, bé, dos quarts d'onze del matí d'aquest dimarts. Hem de parlar d'algunes estrenes cinematogràfiques. Per exemple, Marc Puga, Woody Allen, hem d'explicar que rodarà una nova pel·lícula a la capital d'Espanya, Madrid.
1: Això mateix, rodarà una nova pel·lícula a Madrid que començarà el 5 d'octubre. El rodatge d'aquesta pel·lícula, número ja 51 com a actor, com a director de cine, i el rodatge es farà doncs principalment a la capital, sobretot a diferents espais del centre de la ciutat, i també hi haurà localitzacions a Aranjuez.
0: Sí, serà,
1: atenció, per
0: serà,
1: tant tindrem el Woody Allen per la capital de Madrid.
0: Se sap si serà comèdia, serà drama, serà una mica una barreja de tot plegat?
1: No, bueno, sí que se sap que inclourà la pel·lícula, la paraula Madrid en el títol de la pel·lícula, i que entre els protagonistes trobarem cares conegudes, perquè el Peter Vives,
0: sí,
1: que és català
0: sí,
1: estarà en aquesta pel·lícula. Per tant, no sabem gaire més, però sí que...
0: Això és la Ayuso, que li ha fet una trucada al Woody Allen, i hi ha una pel·lícula que diu Vicky Cristina Barcelona, que promociona la ciutat de Barcelona, amb una també de Madrid.
1: Ai, tant,
0: no?
1: Això ha sigut un atac de gelos.
0: Ha dirigit 51 pel·lícules,
1: 51, sí, és la pel·lícula número 51 del director.
0: Doncs, per probabilitat, alguna ha de ser dolenta, suposo que aquesta serà un trullo. Més coses, Netflix presenta el tràiler de la quarta temporada de Lupin.
1: Lupin, sí, aquesta famosa sèrie protagonitzada per l'Omar Sy, que és aquest actor que també va fer l'Intocable.
0: Sí.
1: I torna amb una quarta temporada. Netflix ja ha ensenyat el tràiler i ha confirmat que arribarà a la plataforma el 23 d'octubre d'aquest any 2026.
0: Has vist alguna de les temporades de Lupin? Jo sí que vaig començar, em va agradar molt, però després em vaig començar a avorrir.
1: Jo he vist la primera i la meitat de la segona, sí, doncs més o menys igual.
0: Passar el mateix. Valverde, el nostre tècnic de so, David, tu has vist Lupin, no? El mateix, també?
2: El mateix que tu, la primera i la segona ja em van deixar-la.
1: Veus, ens ha passat a
0: però,
1: tots, doncs.
0: Perdona, si han arribat a la quarta vol dir que hi ha molta gent que s'ha menjat fins a la tercera senceres, eh? Per tant, segurament és culpa nostra.
1: No, sí, el tràiler es veu això, el lladre, que és molt intel·ligent, que està inspirat en un personatge literari, recordem, i combina robatoris, misteri, persecucions i girs molt inesperats. Diuen que aquesta tornarà amb més misteri que mai, per tant, veurem.
0: I del suspens passem a la comèdia, perquè el nostre bon amic Berto Romero s'acomiada de Lo Nunca Visto i ho farà al Coliseum de Barcelona.
1: Ai, senyor, que està arribant al final de la gira d'aquest espectacle d'humor i després de més de 2 anys actuant per diferents teatres, farà les últimes funcions aquí a casa, a Barcelona. L'espectacle dura aproximadament 90 minuts i combina monòleg, música, efectes especials, sorpreses i, sobretot, si és Alberto Romero, humor. És un espectacle basat en l'estil més personal d'Alberto Romero, amb situacions quotidianes explicades des d'un punt de vista absurd i molt còmic.
0: Doncs està molt bé que després de més de 2 anys actuant per diversos teatres de l'estat espanyol faci les últimes funcions a Barcelona, recordem, de l'1 al 18 d'octubre.
1: D'octubre, sí.
0: Doncs vinga, Marc Puga, moltíssimes gràcies.
1: Sempre a tu.

0: Ai, la J-Lo, que està en un estat de forma realment envejable, eh? Aquí la tenim amb Dance Again, un dels seus números 1, 10 i 37, matí recollit en directe, dimarts 15 de setembre, i avui és un dia important perquè s'inaugura oficialment Dalí Boulevard Cibernètic. Dalí Boulevard Cibernètic és l'experiència immersiva que s'instal·la al cor de Barcelona dedicada a Dalí. El Dalí més visionari, concretament, tu hi aniràs, mare, avui.
1: Jo vaig aquesta tarda, sí, m'han convidat, gràcies, des d'aquí, així que aniré a viure-ho i demà us diré què tal
0: doncs
1: l'experiència.
0: Doncs demà ens ho expliques al programa, perquè a partir de demà el públic podrà gaudir del passeig immersiu surrealista que compta amb un recorregut espectacular per descobrir el futur imaginat per l'artista. Les entrades són a la pàgina web oficial daliboulevard.com, daliboulevard.com. I ara hem de parlar d'una actriu famosíssima i molt cotitzada, que és la Sydney Sweeney, que es veu que ha generat una nova polèmica, tu. Ja m'explica'ns què ha passat amb la
1: polèmica,
0: Sydney Sweeney.
1: Sí.
0: Què ha passat?
1: Doncs la Sydney Sweeney apareix a un anunci de Nobic amb molt poca roba i tapant-se amb material esportiu, amb pilotes de futbol americà, una raqueta de tennis, un bat de béisbol, i la campanya es diu Just Sports, amb una idea de fer una publicitat provocadora amb humor i amb molta actitud. Què ha passat? Doncs que diverses esportives, especialment olímpiques, han carregat contra aquest anunci...
0: Esportistes o marques?
1: Esportistes.
0: Ah, val.
1: No, noies, dones, esportistes,
0: noia, val.
1: Han considerat que l'anunci torna a sexualitzar les dones dins de l'esport. Hi ha exemples com la nedadora australiana Ariane Titmus, quatre vegades campiona olímpica, que ha dit que li sembla una falta de respecte cap a les dones que han dedicat tota la vida a entrenar i a competir. També hi ha una altra atleta britànica, la Amy Hunt, que després de competir als 200 metres ha respost directament a la Sydney i li ha dit: això és el que et semblen les dones per l'esport, com reivindicant que també pot haver, doncs, múscul, suor, sacrifici i molt d'esforç darrere d'un cos que va més enllà de...
0: Segurament
1: que
0: també hi ha molta gent que aplaudeix aquest anunci, és una campanya publicitària, no sé si a vegades també tenim la pell molt sensible, molt fineta, no?
1: Clar, aquí la Sydney Sweeney ha contestat també a aquestes esportistes.
0: A veure, què ha dit la Sydney?
1: I no és que hagi fet una declaració directa contra aquestes crítiques, però sí que ha compartit a l'Instagram fotografies de l'antic Body Issue, que era una edició especial d'una revista esportiva nord-americana, que mostrava a la Serena Williams, a la Megan Rapinoe, a la Ronda Rousey, a diferents esportistes, nues o seminues, com una manera de celebrar els seus cossos. Per tant, la Sydney ha dit: m'esteu dient a mi, i això s'ha fet tota la vida. Per tant, el seu missatge és una mica de: les esportistes poden mostrar el seu cos, estiguin com estiguin.
0: És veritat que és una de les icones sexuals del moment, la Sydney Sweeney, que ha aixecat aquestes crítiques per aquest nu. S'haurà de veure la campanya. Entenc que no l'hem vist, Marta, no has vist la campanya.
1: No, he vist la foto, de la Sydney.
0: I què et sembla?
1: Bueno, s'orella mostrant el seu cos i amb tot d'elements esportius que la tapen, però... provocadora a la seva línia, no sé, tampoc ho veig ofensiu, no ho sé,
0: doncs,
1: és complicat.
0: També és veritat que hi ha molta gent amb temps lliure i amb moltes ganes de criticar-ho absolutament tot. Això sí, com que és un programa absolutament democràtic i cadascú té llibertat de pensament, mireu l'anunci i opineu. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida, entre altres coses, amb una trucada d'espertó que jo crec que serà molt emocionant. No?
2: Rec 105 Barcelona.
3: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Únic? S'escriu amb H o sense H?
6: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
9: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: Mundi Auto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundi Auto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
11: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
12: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
13: T'agradaria treballar en una productora audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El Grau en Comunicació Audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
14: Matina Covera.
15: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How did you what can you play today?
16: Trata de arrancarlo, por Dios.
15: How can the game you are starting how?
17: Matina Codina, de 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: una d'aquelles cançons que et convida a cantar, no? Que es fa cantar. Es fa cantar al cotxe, a la feina, a casa, siguis on siguis, escoltant al Matí la Codina, encara que no sapigues francès, segur que et saps de pe a pa la lletra d'aquesta cançó que es diu Desenchanté, de l'any 2001. 13 minutes i les 11. Truquem l'Alícia. Sabíeu que aquesta hora estarà al País de les Meravelles? La seva família creuen que en fa 71. Hola, Alícia.
1: Sí?
0: Mira, em dic Ernest Codina, sóc el que més matina, des de RAC 105.
1: Ai, ai, per favor.
0: Escolta'm, quants anys fas?
1: 71.
0: Per molts anys, carinyo.
1: Gràcies.
0: Així la teva família anava pel bon camí, perquè ens han posat aquí el correu electrònic que creuen que en fa 71, però tenien els seus dubtes també, ja t'ho dic ara.
1: Doncs... Ai, mal. Ara, tornant amb el cotxe, us estava escoltant.
0: Molt bé. I què, ho fem bé o no, Alícia?
1: Sí, la veritat és que fa anys que ja us escolto.
0: Ja m'ho han dit.
1: Anant cap a la piscina, tornant de la piscina, i quan em llevo...
0: Molt bé.
1: Doncs em desperteu cada dia.
0: Creus que estem en un punt òptim? Creus que estem en un bon punt de cocció, al Matina Codina? Sí.
1: I tant.
0: Molt bé, així m'agrada. Jo saber que acompanyo a la ràdio gent tan fantàstica com tu és un motiu que m'empenya a llevar-me cada matí amb tota la il·lusió. Per cert, el teu marit, la teva cunyada, els teus dos fills, les teves dues joves i els teus dos nets et volen felicitar. Ja ens han comentat que ens escoltes cada dia quan et despertes, quan fas mandres i també mentre vas cap a la piscina a fer aquagym amb les teves amigues, tu.
1: Sí, senyor, així és.
0: Per tant, de bon matí et desperta la ràdio, però també et desperta l'aigua, no?, i l'exercici.
1: Sí. Primer us escolto vosaltres,
0: sí.
1: Em desperteu vosaltres, després esmorzar i després cap a l'aigua.
0: Ja, però a l'hivern, amb aquell fred, no et fot mandra anar a fer aigua, Jim?
2: No, és calent,
1: no.
0: No.
1: No,
0: eh?
1: No. Yeah. No, m'ho passo molt bé i la veritat és que convé.
0: I ho notes, tu, eh? Notes que té una traducció en uns beneficis a tall de salut, no? Entenc?
1: Sí, i tant.
0: Bueno, molt bé. Escolta'm, quines cançons us posen a Quagim?
2: Això.
0: Quina música us posen, Alícia?
1: Bueno, hi ha barreja de tot. És de... Hi ha algú que posa Los Goril·les encara?
0: Los Goril·les, la mare. Mira, havia preparat la bomba del King Africa, eh?
1: Doncs, bueno, també.
2: És aquest estil, que sí.
0: El follow de líder, per exemple, no? Que l'Alícia, jo entenc que és la líder, no? I la resta de gent que fa Quagim es posen darrere l'Alícia. Que atrapa-la l'Alícia, perquè l'Alícia està en un estat de forma formidable.
2: L'Alícia va a la primera. Sí, sí.
0: Los Goril·les, de la Melody.
2: Alícia, és que jo he fet aquagym. Jo he sigut monitora d'aquagym 2 anys i, bueno, 2 estius a un càmping. I posava aquestes cançons, així petardes i horteres, que són les més divertides dins de l'aigua, oi que sí?
1: Sí.
2: Abajo.
0: Doncs res, un petonet molt gran de tota la família, diu que t'estimen amb bogeria perquè ets l'ànima i el cor de tota la família.
1: Oh. Ai, ai, ai. Ara ja no m'emociona.
2: Que és mona.
0: Doncs va, no sé, digue'ls alguna cosa a la teva família, sisplau.
1: Bueno, ja ho saben, que també els estimo molt. Doncs... Bueno, res, i gràcies.
0: Un petonet, carinyo.
1: Sí, igualment, a vosaltres.
2: Felicitats, bonica.
1: I felicitats pel programa.
0: Fem el que podem. Felicitats per ser com ets. Jo us he dit que era emocionant la trucada. Si voleu encarregar la vostra per sorprendre algú que estimeu, desperta@rac105.cat. Ho petaran molt fort amb 4 estadis olímpics d'aquí poc més d'un mes. Oh, que és grasses. Els usonencs passen pel Matina Codina per anar tancant aquesta edició amb Sort de tu.

0: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
3: Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que costa comprar bé.
6: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
7: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
8: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
9: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
10: Es ocupem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
12: Fem barri i fem pinya.
13: I fem, i no deixem de fer.
14: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
15: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
16: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
17: Si et volta del matí de l'Eolí.
0: Posa el Matina Codina de RAC 105. Amb l'Ernest Codina.
18: 4 minuts i les 11. 4 minuts i marxem a esmorzar. És el temps que li donem al Toni Clapés.
19: Hola, Toni.
18: Perquè faci la crítica al programa avui que hem sabut, amb aquesta exclusiva que vas donar ahir al programa Mirador Barcelona de BTV, que plegues.
19: Com ens ho fas?
18: Que és l'última temporada del versió RAC1.
20: Sí, ja porto ja més de 30 temporades i crec que, bueno, ja va sent hora de deixar pas.
18: No. Però això crec que la vas cagar dient-ho ahir perquè serà d'aquells adeus llargs. Saps què vull dir? Un any d'anar dient adeus. Adéu.
20: Bueno,
18: això ho has de dir un mes, quan falti un mes.
20: Bueno, ja ho diré quan em doni la gana.
18: No, ja ho has dit, ja ho has dit.
19: Clar, clar. També que l'exclusiva l'hagis donat allà i no a nosaltres, que som els teus deixebles.
21: A BTV, que s'ha de perdut a BTV.
18: No, perquè ell és alternatiu. I ahir devies estar còmode a l'entrevista, no, Toni?
20: Exacte.
18: En canvi, aquí amb nosaltres no està còmode i es nota que té ganes de marxar.
20: Perdona, ja vaig dir-vos en aquest programa que, en el seu moment, us ho vaig dir que tenia ganes ja de... que si l'empresa em deixava fotre el camp, que ja marxava.
19: És veritat. I quan marxis, què faràs? Què faràs quan marxis?
21: Aquí ens va donar una microexclusiva.
20: Mira, quan marxi faré com la Guillermina Mota. És desaparèixer...
18: No se n'ha sabut res més de la Guillermina.
20: Ara.
18: Vinga, Toni, anem...
19: Entrem en matèria
18: amb la crítica del programa d'avui. Per on vols començar, Toni?
20: Mira, abans que res, deixem que feliciti a la Mar...
18: Sí, perquè no se l'ha felicitat avui en aquest puto programa.
21: El Toni no m'havia felicitat. Moltes pesada, gràcies, hòstia, Toni. Bueno, pesada. Pesats vosaltres, amb què porti esmorzar.
20: Exacte.
21: Gràcies, Toni, que guapo estàs.
20: Gràcies. Val, molt bé. La seva onomàstica i s'havia de felicitar.
18: Molt bé, sí, vinga.
19: Onomàstica.
18: Felicitats. Què més?
20: Bé, avui m'ha agradat força el programa. Heu aconseguit una cosa que està bé, que és, sense fer res extraordinari, us he seguit una molt bona estona sense cansar-me del programa. Que això també passa en la versió, que de vegades dius, bueno, tampoc hem fet grans coses, però la gent està allà escoltant.
19: Ara.
18: Molt bé. Per tant, hem tingut ganxo i magnetisme. Molt bé.
20: Avui el millor ha estat el global. De ritme, home, de to i de codis.
18: Avui estem aprovats. Ja
19: que bé. Espera.
18: Sí. Que hi ha el pitjor programa?
20: Bueno, el pitjor ha estat el tema que heu tocat en antena d'una atleta que ha bé de fer-se al damunt les seves necessitats mentre competia. M'ha semblat ja de mal gust, sobretot perquè coincidia amb l'hora d'esmorzar.
22: I allà s'ha fet viral una atleta australiana, la Joanna Wierczewicz, que a mitja competició davant l'esforç titànic que estava fent va cagar-se a sobre.
19: No!
22: Allà, en directe, davant de tothom... I amb la cosa regalimant-li una mica per les cames, hi ha molts vídeos.
18: Això ha passat a les millors cases.
22: I no només no va abandonar per anar a cagar, és que va seguir competint, va deixar un rastre pel camí, darrere van passar uns 1.000 participants.
18: Quin espartano.
22: Sí, sí, espartano, el que tengo aquí en el ano.
18: Però si jo, que no, a vegades, sense fer esforços, ja m'he estat a punt de llonsir a sobre.
22: Cap al canete, claro.
18: Sí. Això, m'agradaria que penséssiu, a vosaltres, sí. Si mai us heu cagat a sobre, companys, sí. Aneu pensant en aquell moment de la vida.
20: Crec que no calia. Tampoc, recrear-se en la merda.
18: I després, que sàpigues que el Pedrol l'ha tornat a explicar a 2:15 del matí, i allà sí que realment ens hi hem recreat molta estona, massa pel meu gust. Molt bé.
19: Entonem el mierda culpa.
18: Quina nota ens poses, Alan?
21: Que
18: dolent. Toni, perdona.
20: Si vols te la poso jo, eh?
18: No, perdona.
19: L'Adam, posa la nota, ara.
20: Per un programa que es recrea en tot allò que sigui escatològic, exactament igual que vau fer la temporada passada,
18: sí.
20: Que ja us ho vaig dir.
19: Però
20: que fora d'això ha tingut també moments entretinguts.
21: Sí.
20: La nota del Matina Codina d'avui és... un 6.
18: Doncs mira, la veritat és que em fa il·lusió. Em fa il·lusió, que és la nota que treia sempre. Sempre la que treia jo al col·le.
21: Un
18: 6, un B.
20: Ah, molt bé, molt bé.
18: Sí, sí, sí. Jo també veig coses a corregir, les comentarem ara a la reunió del programa.
19: Oh, no!
20: Ens posaràs nota, també?
19: Ai.
18: No, jo no sé de posar números.
19: Échalo a todo, Ernest.
18: No. No, jo sóc més d'intentar motivar l'equip. És veritat que a vegades no me n'ensurto.
19: Sí, te'n surts. El que passa és que ens tenim massa confiança i a vegades fem veure que no, tal, però sí que te n'ensurts.
20: Dic una cosa, ara que hi ha hagut ja canvi de direcció a la casa, sí. Important, jo aprofitaria aquesta reunió que faràs ara, Ernest, per enviar algú...
19: a la puta calle.
21: Aquí.
19: Ara. No cal preguntar.
18: No, mira, com que tu plegues ja de la ràdio, et deixaré que a final de temporada comèdis tu qui consideris.
20: No saps, que
18: et donis aquest gustasso.
19: Hòstia, escolta. Estàs molt guapo, Toni.
20: Ho faré amb la boca plena.
19: Que dius, sí. Si és amb aquestes condicions, igual dimiteixo jo també.
18: Escolta, va, toquem el 2, que sempre... avui que anàvem, podíem haver quadrat amb les 11 i ens estem passant un minut. Alan Lillo, moltes gràcies.
20: A vosaltres, adéu.
18: Marc Puga, felicitats pel teu sant.
21: Moltes gràcies.
18: Sergi Ferri, moltíssimes gràcies. Cazorla, grande, merci. I també gràcies a l'Albert Pedrol, al Xavi Pardo, a la Mònica Usart i a l'Arnau Molet, que pren el relleu a RAC 105 amb la teva música fins a les 2 de la tarda. Jo sóc Ernest Codina, el que més...

Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.

0: Deep Bauza, així es diu aquest artista que ha fet aquesta cançó que porta per nom Magnetic, i que sé que és magnètica, sí, perquè l'escoltes una vegada i no te la pots treure del cap.
1: La teva música amb Arnau Moret.
0: Boníssima manera de començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. En passen pràcticament 6 de les 11 del matí. Ens hi posem, com sempre, després del matí a Codina. Seguim repartint èxits. Ets al lloc correctíssim. Ets a RAC 105, de fet. I a veure, hem d'aprofitar perquè diuen que demà ja no, però avui sí. Avui encara podem anar a la platja perquè farà sol, perquè fa la calor. I una bona manera de fer-ho també és al costat d'aquesta cançó d'Stay Home i els tiets. Es diu així precisament, la platja.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
6: Tradició, cultura i natura en família.
5: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
6: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
5: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
6: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Quan rasques un rascador l'11, ho trobes.
8: Sí! Que m'ha tocat, tia!
7: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
9: No, no, no, no, no, no.
7: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb el rasques a l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques a l'11, rasca el moment.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
12: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
13: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
14: Potser aquesta?
13: O bé aquesta? Diumenge sense
14: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
13: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
15: Què?
16: Torna la Mercè de RAC 105.
13: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
16: Marcos,
13: els Amics de les Arts,
16: Maria Jaume
13: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
16: Teràpia d'això. Sense tu jo no puc. Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
13: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
15: Com dius?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
16: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: banda Neon al costat de Bus i Damon DJ han fet una cançó espectacular, una cançó que s'enganxa moltíssim, una cançó que ens encanta recuperar aquí a RAC 105. Es diu El Ventilador, ventilador que avui encara està en plena marxa, eh? Demà ja sembla que el podem deixar una mica de costat. A veure, aquest diumenge, dia 20 de setembre a Barcelona, t'espero amb l'Héctor Huguet a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. Sí, senyor. Un matí per compartir amb la família, amb energia i bon ambient.
1: Ya veremos qué pasa después, ya yo te pillaré. Mi reina, yo no sé de ajedrez.
0: A més, Sandwich Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses. I tot després de la Bimbo Global Race 2026. Una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs d'aliments locals. Recorda, aquest diumenge dia 20, vine a córrer, celebrar i compartir allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026. No hi faltis perquè té pinta que serà una festassa. Allà estarem amb l'Héctor Huguet donant-ho absolutament tot. I per què no? Pot sonar aquesta cançó tranquil·lament, eh? Capital Cities, una d'aquelles de bon rotllo que anima a qualsevol. Es diu Safe and Sound. Apuja.

A veure, és una superestrella, això està més que demostrat. Aitana, que ja ha passat per Barcelona, també està passant per Madrid, i una dada curiosa, tot plegat, és que aquesta gira internacional va vendre pràcticament el 90% de les entrades a l'agost. A l'agost, eh? Que encara no saps exactament què faràs a partir del setembre, doncs mira, la gent ja tenia totes les entrades que volia. Gira que, per cert, també passarà doncs per diferents llocs de Sud-amèrica. Superant el punt de 11:45, i ara és el torn de David Guetta al costat de Bibi Rexha amb aquesta versió d'un clàssicot en majúscules de Eiffel 65 que tots recordem a la perfecció, eh? És el Blue. I'm good.

0: Rexem 5 Barcelona. El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del Centre Comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
1: La gamma Gilia Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics, els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción, a Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción, la mobilitat del futur evoluciona amb tu.
2: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
3: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
4: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
3: Menys Shazam i més RAC 105.

We Are Never Getting Back Together és la Taylor Swift amb aquesta cançó que data del 2012. I deixa'm explicar-te una curiositat d'aquesta proposta. I és que, a veure, el 2012 no era gens habitual que hi haguessin peces fetes a 4K. De fet, ella va ser la primera que va fer un videoclip a un producte promocional, diguem-ne, amb 4K, sí? I va fer amb una càmera Sony, molt innovador per l'època. Va funcionar no només el videoclip, sinó la cançó, perquè és un autèntic himne. I clar, més, ella també és una estrella internacional. Això també ajuda, eh? Va pràcticament 3:15 del matí. De seguida passarà per aquí la Shakira amb el seu Zoo. Però abans, amb col·laboració de luxe d'aquí de Catalunya. Per un costat tenim a Ginestar i per l'altre, Nil Moliner. Sant Andreu i Sant Feliu junts en aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs? Quina meravella!

0: Doncs aquí la tenim, la Kesha, amb aquesta, que és una de les seves cançons més mítiques. Es diu TikTok. I sona, evidentment, també aquí a RAC 105. Va, atenció, perquè tenim novetats. Es diuen Gorra Neta, són un duet de música en català, que la veritat és que ens ha sorprès i ens encanta aquesta nova proposta. Una cançó que parla d'una història molt peculiar d'un nen que es perd a la muntanya quan va fer les seves necessitats. Que el troba la Marta. De fet, es diu així aquesta cançó, Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
4: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
7: Carles canvia... Carles repara.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: No pots canviar d'emissora.
10: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: I'm Levirin. I'm
13: Benson Boone. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemà. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: Abans, per posar la ràdio,
19: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
18: posa RAC 105.
19: I ja està.
18: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
19: RAC 105.
20: Demana-la i sona.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial.

0: Efectivament, una de les cançons de l'estiu, aquesta de Siderland, que es diu Tututuru i que té un ball fàcil de fer, que recomano molt que ho provis.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: A veure, si jo ho he aconseguit, tu també. Clar que sí, home. Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Aquí no et fallarem mai, eh? Sempre amb la teva música, que ara mateix posen els Coldplay i amb aquest Sky Full of Stars. Benvinguts.

0: REC 105 Barcelona. El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
1: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026.
2: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà bitllesques de pa als bancs dels aliments locals.
1: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
3: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
4: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi?
5: Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
4: Millor que genial.
5: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
6: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
10: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
9: Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
13: Aquest és el so.

Doncs mira, avui sí, encara et pots mullar la samarreta, et pot posar el sol perquè fa caloreta, però diuen que a partir de demà la cosa canvia i força. Que arriben pluges, baixades de temperatura generalitzada i la veritat és que, a veure, jo sóc molt d'estiu, sóc molt de calor, sóc molt de dies llargs, però ara ja començava a tocar, no? Ja estem una mica cansats d'aquesta calorada. I ens va bé un canvi de temps, escolta. Va, continuem avançant i ho fem amb Alex Warren i amb aquesta que es diu Ordinary, un dels grans hits de l'artista.

Gitana, que va omplir fins a la bandera Palau Sant Jordi, va estar molt aclamat al moment que va començar, doncs, a parlar el català i, de fet, va dir que des de que estava a Barcelona li havia demanat a les seves amigues que li parlessin català perquè volia fer almenys l'últim concert íntegrament a la nostra llengua. I se'n va sortir prou bé l'Aitana, que és una estrella internacional com la que arriba ara.

veure, no hi ha dubte que a aquestes altures tothom sap que la Pink és una de les artistes internacionals més importants del món, no? Doncs aquí la tenim amb una de les seves primeres perles, amb aquesta que es diu Just Like a Pill, i ara és bon moment per tornar a casa. Estem expectants a veure què passa aquests últims concerts d'oques grasses que faran a l'Estadi Olímpic ben aviat, eh? Ganes de veure què tenen preparat i com sona aquesta cançó per última vegada. La gent que estimo. Porto amb mi.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Paco from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: dels noms a tenir molt en compte pel que fa a la música en català és el d'Ivan Herzog. Aquí el tenim amb aquesta, que és la seva darrera proposta, que es diu Des de lluny i que ens ha enamorat.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Doncs efectivament, RAC 105 és la teva música, ets al lloc correcte i ara mateix és el torn de la Dua Lipa, que en aquesta cançó ens explica que a la que et despistes, a la que et gires, desapareix com Houdini.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
3: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
4: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i a més pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 € al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
10: Això no ho diu ningú.
9: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
11: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
14: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
15: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
16: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
14: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
15: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!

0: Doncs parla de l'autosabotatge, d'aquell moment que et penses que ho saps tot i que una mica per protegir-te dels problemes que puguin ocasionar una relació, doncs tu no ho dones tot des del principi, directament. Perquè et penses que saps que això acabarà malament. Ja no dones ni l'oportunitat. És una mica el que parla Teddy Swims en aquesta cançó que es diu Mr. Know It All i que és un dels grans èxits del moment.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Efectivament, arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 5 de la 1 del migdia. I aquí estem, com sempre, bona música, bon rotllo. És que ets a casa, ets a RAC 105, per tant posa't còmode perquè tenim el bo i millor de la teva música de seguida, Bruno Mars, amb I Just Might, o també Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead. Però abans, Eva Max. Amb aquesta cançó que parla de reis i de reines, Kings and Queens.

0: just might. La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
5: Mm-hmm.
4: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
10: O bé aquesta?
12: Diumenge sense drama.
11: I què me'n dius d'això?
12: Segurament t'estimo.
10: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
13: Què?
14: Torna la Mercè de RAC 105.
10: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
14: Marcos.
10: Els Amics de les Arts.
14: Maria Jaume.
10: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
14: Teràpia d'això.
15: Sense tu, jo no puc.
14: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
10: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
13: Com dius?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
14: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
16: RAC 105.
17: La ràdio dels teus artistes preferits.

Doncs a veure, hem tingut una mica de follon amb la Chiran, bàsicament, perquè Macklemore era el taloner dels seus concerts a Estats Units, però resulta que al final l'han fet fora. I diràs per què? Doncs perquè va cridar en un concert Free Palestine i es veu que això ha fet enfadar alguns fans i també algunes persones que tenien molt poder dins de la indústria musical. Ell mateix ho ha explicat al seu Instagram, amb un comunicat llarguíssim, dient que era molt amic d'Ed Sheeran, però que tampoc podia deixar de dir el que pensava en els seus concerts. En fi, va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb Miley. Sí, Miley, res de Cyrus ja, eh? Aquesta és una de les primeres cançons que li coneixem del seu nou treball, que es diu Bass Persuade. Forgetting there's a world when this record is on.

Doncs demà sembla que sí que la podrem cantar, aquesta cançó, Rain on Me, perquè tot apunta, almenys com diu la Mònica Usart, els models apunten, que la cosa pinta en bastos, vaja, que plourà. I nosaltres agraïts, perquè la veritat és que aquesta calor ja... És que ja estaria, no? Què? Portem ja tant temps amb aquesta calor que... ja no sabem què és que refresqui, pràcticament. En fi, escolta una cosa que t'he d'explicar que t'interessa fort. Perquè torna la Mercè de RAC 105, sí senyor! El proper divendres, dia 25 de setembre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres, mira'ls.

0: Tampoc hi faltaran els amics de les arts. Hola, Maria Jaume. Cantarem, cantarem i fort, eh? A més, hi haurà el retorn d'una banda històrica i aquesta cançó jo crec que serà el colofó d'aquestes festes i que la cantarem també, en fi, a ple pulmons, ens quedarem afònics.
1: Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu, jo no soc
0: ni... I és que un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Divendres, dia 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona... Torna a la Mercè de RAC 105, sí senyor. I tot això amb el suport de AMB, Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Va, continuem avançant amb una mica de bailoteo, ara amb Ugel i amb aquesta cançó que, en fi, és viral, eh? Jamaican, bam, bam.

0: REC 105 Barcelona. El 17, 18 i 19 de setembre, Mr. D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
1: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
2: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
1: Vine a córrer, celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
3: T'agradaria estudiar un grau universitari amb visió internacional i el 100% en anglès? Amb el grau en Global Studies de la UBIC, analitzaràs els principals reptes de la nostra societat per saber com influir en les decisions empresarials i estratègiques dels mercats mundials. Parlem del teu futur. UBIC.cat/cadem.

A veure, és la primera artista eslovaca a petar-ho al Billboard Hot... A veure, si ho diré bé. Billboard Hot 100, que és la llista més important del món, pràcticament, eh? Amb aquesta cançó, I'm in LA, que més amb el videoclip rodat íntegrament a la seva ciutat natal, a Bratislava, ha conquerit el món sencer. Una dada curiosa és que es va començar a viralitzar molt a través de les xarxes i especialment a les Filipines, sí? Allà va ser número 1 molt abans que a altres llocs. I, en fi, un artista a tenir molt en compte perquè pinta que ens sentirem a parlar. Es diu Adela. Suposo que ho hauràs notat, però ella diu que una de les seves grans referents és la Miley Cyrus. I unes vibes Miley Cyrus té, eh? En fi, va, continuem amb un veterà de la zona al costat d'una veterana també de Sia. Estem parlant de David Guetta. Amb aquesta, una autèntica meravella, una cançó que es diu Let's Love. Si és que sí, ens hem d'estimar més, home.

Doncs aquí el tenim, Damiano David, amb aquesta veu meravellosa i amb aquesta cançó que es diu Next Summer. Artista que jo crec que li està anant més bé després de Måneskin, que fins i tot en Måneskin, eh? Déu-n'hi-do. Amb ell jo que em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer, demà més, després del Matina Codina, com sempre. A les 11, puntualíssim, si no falla res. I també si no s'allarguen gaire els del Matina. Ara de seguida s'hi posa el Buscarons amb les millors cançons, per tant, ni et moguis. I abans, la Pink, amb aquesta, What About Us?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: 45.712.
3: Em toca. Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
6: Citroën.
5: Condicions a Citroën.es.
7: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans. Perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a Flexicar.es.
8: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
9: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81 amb 95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
10: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim Xec Estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
12: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
13: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
14: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
12: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
13: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
14: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
15: Matina Codina Best Moments.
16: El tema és que en una competició celebrada a Pequín que es diu Hyrox, que combina cursa amb exercicis de força, i una de les participants, de fet la defensora del títol, va tenir un problema que va afectar el desenvolupament de la cursa, i és que la fuita, per dir-ho així, no només li va regalimar les cames,
17: oh, que rico,
16: sinó que també va atacar la pista on es feia la cursa i l'equipament compartit amb altres esportistes, provocant la relliscada d'altres participants.
18: Perdona, això ja ho feia el Mario Kart, que deixava anar plàtans, sí, no? Perquè el de darrere no poguessin atrapar.
16: Doncs aquesta deixava anar merda. I a sobre, l'atleta que va patir aquesta incontinència intestinal sobtada, que es va cagar a sobre, va acabar la cursa i la va guanyar. Oh, sí.
15: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: ara fas Tuki Tuki, és la que tenim preparada per la Mercè de RAC 105. El proper divendres 25 de setembre, només queden 10 dies, a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina, la millor música en directe, amb Amics de les Arts, Maria Jaume, Catarres, Teràpia de Xoc i també en Marcos.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons.
0: Bé, amb tots els seus èxits, evidentment aquest festuc serà el gran protagonista del seu repertori. Què tal? M'ha arribat ja a meitat de mes, tu. 15 de setembre, són les 2:03. Salutacions de l'Albert Buscarons. Una tarda més plegats. Dinem amb èxit, que és el nostre component fort. I ara mateix recuperant el primer número d'un artista que en aquesta dècada s'ha fet gran, no, enorme. The Weeknd amb Can't Feel My Face.

0: la teva música.
1: RAC 105. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets,
6: Olivia, quin moment tan bonic,
5: la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
1: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
8: Segurament t'estimo.
1: Tot i que aquesta altra...
9: M'avorraria sa memòria.
1: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
10: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
0: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
0: Maria Jaume.
1: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
0: Teràpia d'això.
11: Sense tu, jo no puc.
0: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
10: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
0: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia. RAC 105 Barcelona.
12: T'agradaria estudiar un grau universitari amb visió internacional i el 100% en anglès? Amb el grau en Global Studies de la UBIC, analitzaràs els principals reptes de la nostra societat per saber com influir en les decisions empresarials i estratègiques dels mercats mundials. Parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
13: El 17, 18 i 19 de setembre, Mister D del centre comercial Westfield La Maquinista s'omple de premis. Per compres superiors a 12 euros, un regal segur. I a la tarda, vine i gaudeix de la ruleta de premis, la màquina de crispetes o el taller pintacares. T'esperem el 17, 18 i 19 de setembre. Promoció vàlida fins a esgotar existències.
14: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
0: RAC 105.
1: On sona el millor dels millors. Els millors.

Avui encara amb el ventilador a tota velocitat, perquè les temperatures encara estan fent de les seves un 15 de setembre. Banda Neon amb Buos i Mon DJ posant el seu toc d'alegria i rumbero aquest dimarts. Encara mateix arriba el DJ Caigo. Amb Eva Max sona Whatever.

s'hi veu, més aviat s'hi sent, la presència d'Ed Sheeran a nivell compositor en aquesta cançó de Cat's Eye, que és un hit global que es diu Animal. Amb elles hem arribat a 2:45 de la tarda i aquí seguim amb molt bon ritme i millor humor a RAC 105, això sempre, ara amb aquest número 1 de Lost Frequencies.

Tothom aposta que serà la gran reina de la propera entrega dels Premis Grammy. El seu segon àlbum, però de fet és el primer de cara al gran públic, ha col·locat Olivia Dean en la posició de privilegi com una de les artistes del moment, gràcies a aquest Man I Need i altres cançons, i tant que sí. I ara es torna Tame Impala, que també travessen un moment enorme amb les seves cançons. Aquesta segur que l'has escoltat a l'últim Spider-Man. Es diu Loser.

0: be shy, shy, shy. Aquesta va ser la primera col·laboració amb Karol G, amb Tiesto. I atents, perquè aquest diumenge, dia 20 de setembre, la Ramolet i l'Hector Huguet van cap a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. És un matí per compartir amb la família, amb energia, amb bon ambient, amb bitxos bimbo, zona infantil i molt més. I tot després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cursa inclusiva per totes les edats i a la que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals. Ja ho saps, aquest dia 20 corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026.
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. I'd risk it all for you. RAC 105.
3: La teva música.

0: Marta.
1: És evident que la relació d'aquest parell ha sortit reforçada després del gran èxit d'aquesta cançó.
2: La teva música.
3: Amb Albert Buscarons.
1: Doncs Joan Nausà i Mamaduixa, rima de la Julieta. Papi, posa del disc. La cançó amb la que et saludem una hora més de música. Què tal? És dimarts, és 15 de setembre i esperant la baixada de temperatures que diuen que arriba demà, tant de bo que se sigui la definitiva. Mentrestant, arriba un artista que amb aquesta cançó, que es publicava ara fa una mica més d'11 anys, ha tornat a la primera línia de l'actualitat. Sara

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...
0: RAC.

0: REC 105 Barcelona.
1: Matina Codina, best moments.
2: El sol s'acaba, vull dir, estem aquí tots amb el sol.
3: Si falten 100 milions d'anys perquè s'apagui.
4: Bueno, més, més. El dia que s'acabi el sol, aviseu, Mònica.
5: Sí, aquell dia...
4: No estendre la roba.
5: Aquell dia sí que hi ha canvi d'hora.
3: Perquè això es pot preveure exactament, el dia que s'acabi el sol?
6: El dia just, no ho sé, hauria de mirar-ho.
7: Va, digues una data.
4: Digues data, va.
6: Sí, home.
5: Va, va, fem una porra ràpidament. Quant falta perquè s'acabi? Ràpid.
3: Jo he dit 100 milions d'anys.
5: Vale.
3: 15 milions d'anys.
5: Vinga.
6: Jo crec que menys. 500.000.
5: Vinga.
6: Ostres.
3: 500.000 milions o
6: 500.000
4: i prou? Espera, que us ho busco mentre debateu. Jo dic 7 mesos. Ens agafa mitja temporada. Jo, per tal de no venir a treballar, el que sigui.
5: Són 5.000 milions d'anys que encara tenim per prendre el sol.
3: Hòstia. Ja tens per cremar-se.
5: Ho veurem. Sin problema.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.

Quin encert, eh? Aquesta cançó ens va arribar, pam, directe a les entranyes. Ens encanta aquest Born with a Broken Heart. És Damien, el David, mostrant el seu debut també en solitari i esperant que doni algun senyal de vida. I a veure què està fent i què prepara. Són les 15:15. Mira quina hora tan maca per proposar-te aquest piano que a nosaltres ens té hipnotitzats des del primer dia. A veure què et sembla. Magnetic, el primer senzill de The Bowser.

els germans que també van tornar, però no van tenir tanta trifulca com els Gallagher, això està clar. Els Jonas. Es diu Sucker, aquest va ser el seu single de retorn ja fa uns quants anyets, i sona la mar de bé, i tant que sí. I ara, Another, una altra de les cançons protagonistes d'aquests passats mesos de calorada, a ritme de Talk to You.

Kelly Clarkson, que després de 10 anys s'ha quedat sense programa a la tele perquè presentava el seu propi show a una cadena dels Estats Units, però com a cantant, doncs, escolta, la cosa continua perfecta. Aquí tens un dels seus números 1 més brillants, Since You've Been Gone, que és el que esperem que no facis tu, que no marxis, que et quedis sempre amb nosaltres, fent-nos costat i fent-nos confiança per seguir compartint números 1 com aquest de Nicky Yore. I got my

In My Place, aquesta és la cançó de Coldplay, una de les moltes que han donat més de 20 anys de trajectòria plenes de grans i enormes cançons. 10 minuts i l'hora en punt, ja arribem a les 4, tu. Sí que passa ràpid aquest dimarts, en companyia dels números 1 de RAC 105, ara aquest nou, de Ginestar amb Nil Moliner, que es diu Amb qui estaràs?

0: d'amor continua sent el motor del 95% de les cançons que s'editen. Aquesta és molt romàntica, no?
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Karol G i Bruno Mars, rumors que són la parella de moda dins el món de la música. No sé, ells ni confirmen ni desmenteixen. Still és la cançó amb la que et saludem. Són les 4 i 3 minuts. Una hora més de música aquí a la teva ràdio. Salutacions de l'Albert Buscarons. Hola! Seguim fent plegats, camins, somnis i promeses.

Tres paraules. No, un quatre millor. Where is my husband? Aquesta és Ray. Un quart de cinc. Espera que torno a comptar. Sí, sí, quatre, quatre, quatre. Va, que seguim avançant. Quatre paraules també és The Fate of Ophelia, una de les cançons de l'any. Pertany a Taylor Swift i arriba de seguida, tot just després, d'un èxit que sona com un tro, o com un thunder, com diuen ells, Imagine Dragons.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

El senyor de Transilvània que comença a demandar el seu protagonisme de cara a la festivitat de Halloween, que arriba en qüestió de mes i mig, eh? Dràcula, protagonista d'aquests minuts d'Antena RAC 105, el gran èxit de Tame Impala i Jenny. Ara canviem completament d'estil. Obrim la finestra i que entri la llum després de tanta foscor amb aquest gran èxit d'Art de Sant Martí de Dua Lipa.

Quines ganes de ficar flaues, no? Perquè estan últimament desapareguts i aquest any poquets concerts. Per què? Doncs perquè ja deuen estar posant els tocs finals a un nou àlbum que arribarà, si tot va bé, a principis del 2027. Per tant, queda molt poc per descobrir les cançons dels creadors autèntics hits, com aquest Xalala. I ara arriba un dels DJs de moda, Ugel, déu-n'hi-do, la que ha muntat aquest estiu a ritme de cançons com aquesta. Una d'elles, el Jamaican Bam Bam.

altre talent conegut gràcies al Festival d'Eurovisió, i d'aquests n'hi ha uns quants, començant per Celine Dion, per exemple. Rosalind amb Snap, la cançó que ens col·loca a pocs minuts de les 5. Això vol dir que ja tardes a l'Enric Font, el segon de la setmana ja és a punt. Salutacions a l'Albert Buscarons. Jo et deixo amb una cançó que parla d'allò de posar la lupa i mirar amb gran angular els petits detalls. A vegades no cal enrocar-se en grans coses. Era això, la família, els amics i poc més. La història dels tiets.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Quan li dius a algú, ai, que mono el teu nen, i diu, espera, tinc més fotos.
2: Ostres,
1: 70 fotos del nen fent res.
3: Descarregant fotos del núvol. Que
4: no cal, no cal.
1: Quan algú et diu que has d'escoltar una cançó i te la poses sencera, 4 minuts i mig de cançó...
3: I que et diu, que aquest sóc jo també, compta bé la lletra.
1: Sí, o
3: que...
1: I la vas parant, no? Ja veuràs ara, ara. Quan et trobes algú al transport públic, que tu no vas amb els teus auriculars, i et trobes algú que tampoc és tan col·lega i estàs obligat a fer les 10 parades... parlant amb aquesta persona que no t'interessa.
0: Duríssim. Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Fira la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí, ja tardes.
2: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença... Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
1: Ja tardes amb l'Enric... Oh, perdó, eh?
4: L'ídol...

0: Brutal. És el nou de la Miley. No es fa dir Cyrus. Se les tenen amb el pare i... En fi, Bass Persuits, amb aquesta que hem volgut començar nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tarda, sí? Ole, ole, ole, los caracoles.
1: Hola, bebé. Sí,
0: hola, hola, què tal? Com estàs? Va, salutacions a l'Enric Font, junts plegats fins a les 9, després de l'Albert Buscarons, eh? Busca el Buscarons, que ja ha tocat el dos, tu. Vinga, va, que

0: t'agradarà, ja veuràs. Sí, com bé, com sempre, eh? Comentarem cosetes, cosetes actuals. També, home, Rose Musical, batalla de cançons. Enfrontant tres cançons d'artistes que potser en algun moment han portat el cabell afro. Sí, coses que fem en aquest programa, ja saps. A més, la versió del dia i tots els teus comentaris que pots enviar ja mateix al nostre WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Com estem, eh?
2: Està com una cabra.
0: Sí, com a cabres. Com a cabres estem.
3: Ai.
0: Vinga, va, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparada per aquí Quim Petras versionant un tema mític dels 80, que més recentment s'ha tornat a fer viral gràcies a sèries com Stranger Things. Running Up the Hill. Sonant amb força, com sempre, al Ja Tarda.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant. Però moltíssim, molt.
0: Ja tardes. Recinca, no? A RAC 105.

0: Ai. Avui és un dia per abraçar-se al ventilador, eh? Sí, perquè han tornat les temperatures aquí a ben altes. Oi. Bona història de la banda Neon al costat dels búhos i amb bon DJ. Déu-n'hi-do com ens agrada.
1: Me gusta.
0: I el que també m'agrada, saps què és? Aquest himne, és que és un himne.
2: Enric Font, que mola
0: mogullà. Home! L'himne del ja tarda, sí.

0: toquem temes, temes xulos, temes del dia. I clar, no sé si sabeu que ahir a la nit, no sé si vau veure la nit, bé, la gala dels Emmy. Segurament que ja sabeu quina és una de les grans protagonistes, si la vau veure, clar. Que és La maldició de Widow Bay, no? Sí, és aquesta sèrie que és com comèdia de terror, no?, d'Apple TV. Bé, va triomfar, va ser la gran triomfadora de la nit, es van portar el premi a millor sèrie de comèdia i també fent història amb 14 Emmys en total, una autèntica bogeria. Clar, i aquí al Ja Tardes això ens ha fet pensar, saps? Que nosaltres som pensadors, a vegades, eh? No molt sovint, però a vegades pensem i clar, hi ha sèries que enganxen, sobretot. Sèries que ens fan patir o aquelles sèries que ens fan plorar. I després hi ha aquelles sèries que poses un capítol i acabes amb un mal de panxa de tant riure. Bé, potser és molt exagerat, però que et fan passar una bona estona, clar. Per exemple, seria el cas de Friends. Home, que jo és que em sé tots els capítols. Mira, hi ha 10 temporades, me'ls sé tots. El Chandler fent de Chandler. El Joey Tribbiani. Clar, també algú pensarà The Office, eh? Clar. Que no sap si riure o patir amb aquell, amb el Michael Scott aquell, no? En fi, o per exemple Modern Family. Pràcticament té una frase memorable a cada escena, eh? O Big Bang Theory. Penny. Déu-n'hi-do, eh? O com conocí a vuestra madre. També, que dius... Explicar ja, no? La del paraigües groc aquell. I clar, i també hi ha sèries nostrades, evidentment. Plats bruts, clar, podria dir La memòria dels cargols, o la Casa nostra, aquesta més recent. Clar, hi ha sèries que només... Ja sentir la sintonia, per exemple, ja et dona bon rotllo, ja, eh? Per això avui parlarem de sèries, però no sèries qualsevol, sinó sèries de comèdia. Sí. Quina sèrie de televisió t'ha fet riure més? O quina creus que és la més divertida de tots els temps? És el que buscarem avui, com sempre, a través del WhatsApp. Clar que sí, home. Així que participa, vinga.
1: 608-7171-41.
0: Ahí està. Enviem un àudio. Explica'm quina creus que és la sèrie, doncs, més divertida de sempre i per sempre. Avui comèdia, avui hi-hi's, ha-has, avui... Sí, ho passarem bé. I de pas també em pots demanar aquella cançó... Que ens animi a tots. Vinga. 608-7171-41. En una estoneta repassarem aquests comentaris, aquests missatges i també peticions musicals, evidentment. Vinga.
1: Ai. Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Exacte. Doncs vinga, dit això, anem-hi de cara, perquè tenim també cançons d'aquestes que sé que t'agraden, que t'animaran la tarda del dimarts, com per exemple aquesta dels Måneskin, versionant tema ja mític, Begging. Yeah!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
6: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment d'amor, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
8: Carlàs canvia, Carlàs repara.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.
9: Ja tardes!
10: Amb l'Enric Font.
11: Si tens calor, escolta l'Enric Font. Posa't un ventilador.
12: Claro, claro.

0: Ben bé que està vivint una, ja, què seria, una quarta o cinquena joventut? Sí, perquè no para. Madonna, aquí tenies una bona història, en aquest cas, al costat de Sabrina Carpenter, eh? Bring Your Love. Oh, yeah. Vinga, va, que tenim un munt de missatges, un munt de comentaris i un munt de sèries per repassar avui. Sí, avui estem de comèdia, com sempre. Aquí sempre, eh?
1: Ai, mare! Ai, sí.
0: Va, busquem aquella sèrie la més divertida de tots els temps, que tu creguis, és que dius... La més xula. Doncs vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Sí, últimament estem molt serièfils, eh? Però estem enganxats. Va, tenim comentaris com aquest. Hola!
3: Hello. Hola, RAC 105. Sí. Diu la meva mare que la sèrie que li ha fet més gràcia és Roseanne.
0: Oh.
3: Adeu! Moltes gràcies.
0: Ai, merci a tu. Sí, que hi havia John Goodman, no?, en aquesta sèrie, sí. Ai, m'agrada, veus? M'agrada. Aquesta no la recordava. Aviam, més sèries divertides, hola.
4: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hello.
4: Per mi, una de les sèries millors que més he rigut i més m'he passat bé és El Príncipe de Bel-Air.
0: Home.
4: Amb el cara cartón.
0: Cara cartón.
4: Oh. Vinga, bona tarda.
0: Apa, adéu.
4: Felicitats pel programa.
0: Sí, igualment. Oita, oita. You have became the prince of a town called Bel-Air. Home, és una d'aquelles sèries mítiques que, sobretot, tothom recorda com ballava el Carlton, Carlton Banks, que era Carlton, com ballava cançons com aquesta. D'un cantó a l'altre amb les mans i anar fent moviment de maluc. Bueno, tots l'hem imitat, eh?
5: Sí.
0: Qui digui que no menteix. Aviam, va, en tenim més. 608-7-7-4-1. Recorda que, a més... A part de la sèrie, em pots explicar aquella cançó que ens animi una miqueta a la tarda, eh? Que ens la pots demanar, nosaltres la posem aquí, a tope de power, que ens agrada.
5: Me gusta.
0: Me gusta. Mira, hola.
6: Hola, Enric Font.
0: Ai, hola.
6: Soc la Txell.
0: Hello.
6: Per mi, una sèrie de comèdia que fa molt, molt de riure, segur que la coneixeu, és Mr. Bean.
0: Home.
6: És, per mi, una de les millors de comèdia.
0: Sí.
6: Sempre em pixo de riure.
0: Sí, sí.
6: Bueno, felicitats pel programa.
0: Adéu. Jo, mira, vaig descobrir que hi havia un canal 24 hores de Mr. Bean, no sé si a Prime o... La meva perdició, eh?
4: Ai.
0: I amb el seu riure aquell... Mira. És que és brutal, Rowan Atkinson. Un mestre. Va, tu també, explica'm la sèrie de comèdia, o la sèrie que més t'ha divertit a la vida, la més divertida, la que més està fet riure. Bé. Va, 608-7-7-4-1, també aquella cançó que ens motivi la tarda, que ho necessitem, una miqueta, sí. Oi, com estem avui de riures. Va, és que, clar, va d'això la cosa. Va arribar per aquí Jack Jones amb la primera que ens portava, en aquest cas, al costat de Ray, You Don't Know Me.

0: ens queda.
1: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
2: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
3: Ja Tardes.
1: Amb Enric Font.

0: Adela, Amy Nelly. Si és que una altra de les que ens carrega piles, tu, sí, sí o no?
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah, baby. Vinga, re, uns 7 minuts que passen de 2 quarts. Ja saps que en aquest programa també fem una batalla de cançons d'aquelles èpiques, eh? Mira, mira, mira.
2: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round 1, fight!
0: Va, som-hi! Perquè en aquest arròs musical avui tenim el programa amb molt volum. I no volum dels auriculars, no, no, ni dels altaveus, tampoc, tampoc. Volum de cabell, eh? Sí, una cosa? Sí, sí. Clar, és que avui, no sé si sabeu, que és el Dia Mundial del Cabell Afro. Sí? World Afro Day, segons diuen. I nosaltres, mira, hem pensat, si avui celebrem el cabell afro, també hem de celebrar alguns dels artistes que han lluït cabelleres impossibles d'oblidar. Doncs al tanto, perquè avui enfrontem 3 artistes, 3 estils i 3 cançons que són autèntics himnes. Avui els posem cara a cara amb aquests cabells que ho tapen tot, eh? Com quan vas al cinema, et toca algú amb cabell afro davant, bueno, te'n recordes de la família, de... En fi, doncs va, som-hi, som-hi. Anem a repassar aquestes 3 opcions que tenim avui. Vinga, agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Oh! Que és una llegenda, eh? Tina Turner. Una llegenda absoluta i una icona d'estil. Avui recuperarem, doncs, aquesta cançó amb la versió de Kygo, d'aquest What's Love Got To Do With It. Home, portava una bona cabellera, també, eh? Va tenir èpoques de tot, però Déu-n'hi-do. L'opció número 1 que pots votar, si és la que més t'agrada, ja saps, a través del WhatsApp, o potser... O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Són els Outcast. De fet, el cantant, el André 3000, no? 3000. Un dels artistes que més ha jugat amb la seva imatge i els seus pentinats impossibles. I en el seu moment també portava una bona melena d'aquelles afro total, eh? Doncs... Hey, ja, és l'opció número 2, que també, evidentment, si és la teva preferida, ens ho pots explicar al WhatsApp.
3: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Sí. I anem amb l'última, opció número 3, un de casa. Home! Aviam, m'explicaré. Perquè Lil Dami, al seu dia, també va lluir rastes. Sí, sí. No cabell afrotope, però rastes sí. Sí, clar. I mira, la volíem introduir en aquesta batalla avui d'artistes amb cabelleres afro. I per això, doncs, hem triat aquest supermercat. I ara toca tu, ja saps, com sempre, votar la que més t'agradi.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Vinga, quina d'aquestes 3 cançons mereix coronar-se com la reina

0: cas és que al final del programa repassarem tots els vots, resoldrem aquest rols musical amb el veredicte. Així que vota, vinga, va. Molt fort.
1: 608-7171-41.
0: Exacte. Va, nosaltres continuem, això sí, recuperant l'essència que ens portava Gurjosh Project cap al 2008 d'aquest Infinity.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: REC 105 Barcelona.
1: Càtering per a béns d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
2: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
3: RAC 105.
0: La teva música. Ja tardes.
4: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
5: Hola, mogollón.
6: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: més peticions musicals. A mi m'agrada perquè els petits de casa tenen allò que se'n diu cultura musical. Si no, mira.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Al tanto, hola. Ep, espera, ja hi som pel tros. Hola, hola.
2: Hola, Enric Font, sóc en Guiu. I avui una cançó que a mi m'agrada molt.
0: Quina?
2: És una que es diu Take On Me,
0: home,
2: de Ha-Ha.
0: No, a Ha-Ha no.
2: Va, adéu. Felicitats pel programa.
0: No és un riure, és a Ha-Ha, no Ha-Ha. Home, quin mite, tu, quin mite. Ara, poca broma, perquè això era número 1 l'any que jo vaig néixer, eh? Sí, sí. Té 40 anys, això, eh? Trencarem tot. Començo a cantar això, bueno. El Take On Me. Ai, m'agrada que em demaneu aquestes cançonetes, eh? Així una mica Remember. Va, recorda que avui el tema del dia és... Bé, estem tocant tema de sèries, però sèries de comèdia, eh? Busquem la sèrie més divertida de tots els temps. Quina creus que és? Doncs vinga, va, participa, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí, exacte. Ai, mare. És que, clar... Tenim històries com aquesta. Hola.
3: Hola, bona tarda, Enric Font.
0: Hello.
3: Per mi, la sèrie que fa més riure, que és bastant absurd l'humor, però és meravellós, és Paquita Salas.
0: Oh, déu-n'hi-do. Jo la vaig veure obligat una mica, tot s'ha de dir. Però sí, no està malament. No és de les meves preferides, eh? Però no està malament, Per passar una bona estona és perfecte. Va, 608-71-71-41, mira, hola.
4: Hola, Rec 105, estic al cotxe de camí cap a casa.
0: Ah, molt bé.
4: Acabo d'acabar un col·le, un avorriment, com sempre.
0: Oh, no, bueno, home, no.
4: Una de les meves sèries de comèdia preferides, no sé si ja l'han dit, que em sembla que sí, però... és Plats Bruts, perquè ara tira una cosa que potser et quedes com bastant estranyat, però
0: ai.
4: És que a mi el Mr. Bean em posa nerviosa. O sigui, és tanta tonteria que m'estressa, però en canvi els Plats Bruts té com més humor, així és com català.
0: Sí, clar.
4: El Joel Joan ho fa molt bé.
0: Oh, sí, molt bé.
4: Bueno,
0: molt
4: bé. Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Mr. Bean està bé, també. Està bé. Que Plats Bruts, aviam... complicat superar Plats Bruts, eh? Però bé, mira, com sortirà Plats Bruts més d'una vegada, ja... No sé per què ho m'ensumo, i ho bat així, no? Doncs repassarem moments memorables de la sèrie. Va, tu també participa, vinga. Digues la teva. 608-71-71-41. Oh, aquesta sèrie és... I de pas també demanem aquella cançó que ens animi la tarda. Mira, el Take On Me ho ha fet ja, eh? Sí. Va, que t'has d'explicar coses interessants perquè aquest diumenge 20 de setembre, a Barcelona, estan preparats ja l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, que som com la parella... Aquests també podrien fer humor, eh? Sí. Huguet i Mulet, saps? Sí, l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet t'esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. Un matí per compartir en família, amb energia, bon ambient, amb bitxos bimbos, en infantil i moltes sorpreses. I tot després de la Bimbo Global Race, una cursa inclusiva per a totes les edats i que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs d'aliment locals. Com mola, eh? Toma! Doncs recorda, el diumenge 20... corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026 amb la Sandwich Party de l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, eh? Mulet i Huguet, és que poden fer...
5: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.

0: que vindran.
1: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
2: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
3: Enric Font, ens mors mogollón.
4: Que ja
1: Enric Font, ets l'home orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets el Superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No. Enric Font.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mare és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?

0: castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Voy fuerte.

0: Let's go, let's go. Let's go to the party, eh? Una miqueta.
1: Festa, festa, festa.
0: Festa sempre. Aquí tenies a Shakira amb Burna Boy, amb aquest Day-Day que tan, tan hem ballat, escolta. Allò que queda encara. Bueno, bueno. Doncs pràcticament uns 5 minuts que passen de les 6. Més missatges, més comentaris. I més sèries de comèdia. Avui, clar, després de la gala dels Emmy que hem viscut aquesta nit, que ha guanyat una sèrie de comèdia, i bueno, sí, han triomfat molt les comèdies, doncs per això busquem la millor comèdia o la sèrie més divertida de tots els temps. Quina creus que és? Va, participa amb un àudio al WhatsApp.
2: 608-7171-41.
0: Exacte. I de pas també demana'm aquella cançoneta que ens animi aquest dimarts. Oi. Aviam, comentaris com aquest. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Adé. Felicitats pel programa. No, jo ja tinc una sèrie d'edat, ja.
0: Ah, okay.
3: I la sèrie que més m'ha agradat i la que més m'ha cautivat ha sigut L'Escurçó Negre.
0: Ostres.
3: Aldri, gos festigós ple de puses.
0: Oh.
3: Les vacances curtes. I amo. T'ha agradat?
0: Quantes hores veient. I mira que hi havia coses absurdes, eh? Ja ens agrada això, eh? També. Catalans som una mica així, també, eh? Sí. Aviam, va, més, hola.
4: Hola, bona tarda. Ei, els que ja tenim uns anyets, també recordarem de TV3.
0: Aviam.
4: N'hi ha que neixen estrellats.
0: Ai, mare.
4: Tonteries a dojo.
0: Sí, sí, sí. Per aquí crec que estan d'acord amb tu, també. Mira, hola.
5: Bona tarda, xecs.
0: Ah, xec.
5: Doncs nosaltres ens agrada l'humor britànic. Llavors, la sèrie
0: ja
5: N'hi ha que neixen estrellats.
0: Veus.
5: I també L'Escurçó Negre, per exemple, o Els Joves.
0: Dos per un.
5: Mítiques
0: Els Joves,
5: sèries que miraven a l'Sputnik, nosaltres. Llavors, britàniques totes, però amb aquest toc català que tenim nosaltres. Vinga, macos, una abraçada.
0: Molt bé, xec. Molt bé. Ai, tela. Va, tu també participa. Explica'm, doncs, això, aquella sèrie que dius és que és la més divertida del món mundial. 608-7-7-4-1. I de pas, també, una miqueta de cançons mogudetes per avui que ens van bé. Avui tenim ganes.
6: M'encanta.
0: M'encanta, sí, m'encanta. Va, que t'has d'explicar coses interessants. Atenció, perquè si t'has quedat amb ganes de ballar, més, encara més, perquè aquest estiu, mira, que ens hem fet un fart de ballar, però si encara en tens més ganes, el tanto perquè arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Sí! Santa Tecla, Tarragona! Oi, oi, oi! Tanto perquè la gira 105 arriba de nou a Tarragona el 22 de setembre amb en Mon DJ, la Charlie B i qui parla, un servidor, l'Enric Font. Sí! Estarem punxant, doncs,

0: Francolí a partir de les 11 de la nit. Allà estarem liant la parda. Oh! Apunta-t'ho bé, el dimarts 22 torna la Gira 105 amb una festa ADN 100%. RAC 105, per fer embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla, Tarragona.
1: No t'ho pots perdre.
2: L'Enric Font presenta Ja Tardes.
3: A RAC 105.

0: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
2: A RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
6: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes.
13: Ja tardes.
8: 5 a 9.
14: La RAC 105.

0: que m'agrada, eh? Ens animen sempre els tiets amb temes com aquest tàndem, que és una autèntica bogeria d'aquestes ben xules. Ole! Va, re, uns 17 minuts que passen de les 6. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'ho explico. Clar, perquè si no, malament. Va, ja saps que en aquest programa de tant en tant també fem unes seccions així xules, divertides, o i també curioses, si més no. Com la que arriba a continuació.
1: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Recuperant temes mítics i descobrint, doncs, tot de diferents versions. Mira, i avui volem celebrar que la cantant Maggie Reilly fa 70 anys, home! I per això, mira, recuperarem la cançó que va interpretar amb Mike Oldfield, que, de fet, és la més exitosa de la seva carrera, i que segur que tu l'has escoltat alguna vegada. Mira.
2: Home!
0: No, així mateix s'anomena, eh? Moonlight Shadow, una proposta d'aquelles dels 80, no? Shadow. És misteri, la lluna, aquella melodia que et deixa així com misteriós, eh? Horror. Però és una cançó que sona com a records, amb, doncs això, a misteri. Misteri, i nits infinites. I clar, d'aquests èxits, doncs trobem infinitat de versions. I mira, volem destacar, per exemple, aquesta, que és un rotllo ben curiós.

Virtual Bank. Xula, eh? O al tanto, aquesta de Mago de Oz. Els Mago de Oz, aquesta, la fiesta pagana, amb aquest rotllo celta que porten. Però al tanto, evidentment, en castellà també existeixen versions com aquesta. La mia

Marcela Morello, eh? Sí, sí, curiós. Va, fins i tot, mira, hem trobat un tipus de polca rockera que no ens ha deixat indiferents. Era.

I no podia faltar una versió dance, però atenció, de les mans del gran Gigi D'Agostino. Oita! Que curiós. Creador de la Mock to You i de versions com aquesta, eh? Ole, ole. Va, ja que estem en dance, la versió del dia d'avui és la que ens portava fa un parell d'anys el DJ francès Sound of Legend, que es caracteritza per fer covers de cançons exitoses, com per exemple aquest Moonlight Shadow.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Es ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
14: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
14: Truca a Verisure al 900-903-744.
16: Verisure. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: RAC 105, la teva música.
0: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
0: Aquest és el so.
17: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
18: Mola, mogollón. Bé.

0: germaneta. Totes, totes. Papi, posa-la al disc. Així s'anomena aquesta història d'en Joan Dausà amb Mama Duixa. Ai, quin estiu, eh?
1: Ai, ai, ai, ai, sí, ai.
0: Barre, qüestió de 3 minutets. Arribarem a 6:45. Comentaris, missatges, tenim de tot. Sí, sí, de tot. I què més tenim? Doncs també una batalla de cançons que tela.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Foli, foli. Home! Ojo, ojo. Va, que avui, clar, és que tenim un programa farcit de ritme, de molta personalitat i també, sobretot, de molt cabell. Sí, clar. Avui estem celebrant el Afro... World Afro Day. World Afro Day, sí. El Dia Mundial del Cabell Afro. I hem pensat que la millor manera de celebrar-lo és posar 3 artistes que han lluit amb, més o menys, aquest estil. Cara a cara. Toma! Així que avui enfrontem 3 artistes, 3 èpoques i 3 cançons que coneixem de sobres. I avui les posem en combat. Toma! I com sempre decideixes quina és la millor a través del WhatsApp, així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Va, anem amb l'opció número 1.

0: llegenda de la música i també una autèntica icona d'estil, que a vegades portava les cabelleres que tela. Doncs aquí la tens, amb un dels seus èxits, un tribut que li farem. What's Love Got to Do With It? Aquesta versió que ens portava amb Caigo. Si és la teva preferida, comenta-m'ho amb un àudio, vinga.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: eh, en aquest. És probablement un dels artistes que més ha experimentat amb els cabells, amb aquella imatge. I Afro n'ha dut, també. A l'ombrera, bueno. Eia! És impossible quedar-se quiet amb aquesta història, que és l'opció número 2, que també, evidentment, pots votar al WhatsApp, vinga. Va, anem amb l'última, opció número 3. Un de casa. Home! I ara aquí, clar, aviam, és Lil Dami, que potser no ha dut o no ha lluït una palombrera així de... a lo afro, però el que sí que va portar durant una temporada eren unes rastes aquelles. I diem, bueno, per això l'hem posat aquí en el Rous Musical, amb el supermercat. És la teva preferida? Com sempre, ja saps que pots participar i explicar-m'ho amb un àudio al WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! Quina d'aquestes tres cançons mereix ser la reina del cabell afro? Doncs explica-m'ho. 608-71-71-41. Recorda, opció número 1 amb Tina Turner. El seu What's Love Got To Do With It. Opció número 2 amb Outkast, Heya, i l'última amb Lil Dami i el seu supermercat.
2: Olé!
0: Ens hem esbarat. Va, recorda que al final del programa repassarem tots els vots amb el veredicte, així que participa, vinga. Hi ets a temps, clar que sí. Va, nosaltres continuem amb el so de Sergio Mendes i els de Black Eyed Peas, eh? Mais que nada.

0: l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. I de bo ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot.

0: ha triomfat a la pista de ball, eh? Aquest Talk to You, Talk to You. Sí, sí, m'he marcat un... Candemore, Candemore. Vinga, res, en 20 minuts arribarem a les 7 de la tarda del dimarts. Tenim missatges, comentaris, evidentment això és el que toca, eh?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara, ara, si toca, toca. Però recorda que estem repassant aquestes sèries de televisió que són les més divertides del món mundial, eh? Quina és la més divertida de tots els temps o la que t'ha fet riure més? A mi em costa, que em facin riure, però alguna ho ha aconseguit.
2: 608-71-71-41.
0: A veure què m'expliqueu. Mira, hello.
3: Hola, Enric, bona tarda.
0: Hey.
3: Doncs per mi la sèrie mítica de comèdia que més m'ha fet riure és Teresina S.A. Mare meva, com la liaven les Teresines en aquell mític pis de Gràcia. Oi, oi, oi, quan deia, nena, que maco. O quan deien...
0: Què, què?
3: Potser, però... Aquelles frases que tenien elles, sí, i amb, aquesta, sí, amb aquests outfits... Oi, oi, oi. Brutal, brutal. Boníssimes.
0: Estresina.
3: Que avui, Enric, és el meu aniversari.
0: Oh,
3: i com ho celebro?
0: Com?
3: Doncs escoltant el Ja Tardes.
0: Oh!
3: Quina millor manera.
0: Ai, sí.
3: Una abraçada. Adéu.
0: Em fa il·lusió, això, ja saber... És que és la meva debilitat, que celebreu l'aniversari escoltant el Ja Tardes, i això ja és... És que és massa. Clar, jo estic buscant aquí ara, ara, ara. Que... Anem tard, anem tard. Avui ja, ja tardes. És que ens fa honor al nom del programa. Com el portem, eh? Ara, ara! Ai, per molts anys, escolta'm! Sí o no?
4: Moltes felicitats!
0: Exacte! Ai, sí. Mira, m'agrada, m'agrada. Clar, si parlem de les Teresines, com bé dius, aquell pis on te vivien, que aquí el presenten, mira.
5: Vaja, vaja, gràcies.
6: Sí, vinga, vinga.
5: El teniu molt bé, aquest pis.
6: Doncs el poses bé. Vine, que t'ensenyarem el menjador. Vine, que és la sala, mira.
5: Aquesta és la nostra habitació.
6: Si això és un palau.
0: Sí, és un palau, eh? Bé, com dirien a Plats Bruts, sembla el Lloret, eh? Que clar, hi ha moments mítics, eh?
5: Mira, saps què? Que no em dutxo jo,
6: no,
5: eh?
6: Oh,
5: home,
6: no us dutxeu, que marrana!
5: Oh. Oh. Que marrana, Tere! Escolta'm, per un dia, ja veu, escolta, la mare sempre ho deia, la iaia no havia dutxat mai, no havia fet mai pudor.
0: Ah, mira, veu, jo em conec a gent que no es dutxa, però sí que fan pudor, eh? Sí, sí. Però... que estàs amb ells a vegades a algun lloc i dius...
7: No puedo.
0: No puedo, no puedo. Això és verídic, eh, total. Va, més missatges, més sèries. 608-71-741, mira, hola.
8: Ei, Enric Font, bona tarda. La sèrie més guapa és Ayuso en el País de les Meravilles.
0: Oh.
8: I sus áticos. Aquesta sèrie és boníssima.
0: Com hi va?
8: Vinga, bona tarda.
0: Oh, com hi va? Com hi va? Oh. Millor no dic res, eh? 608-71-741, mira, més, hola.
9: Bona tarda.
0: Ei.
9: Soc l'Àlex. Per mi, les millors, els joves.
0: Home.
9: I arròs cubat.
0: Sí, senyor. Quin parell de sèries. Xula, xula. Va, recorda, tu també participa. Explica'm quina és la sèrie més divertida de tots els temps, segons el teu criteri, clar.
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Sí. Comentem aquí en directe. I de pas també demanem aquella cançó que ens animi la tarda. Jo crec que aquesta ho farà, almenys una mica. Tot i que també ens porta com enyorança, perquè tots pensem el mateix, que no s'acabi.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
2: Sí, és elèctrica, sostenible i fàcil de fer servir, però no et volem vendre la moto, perquè ara la pots compartir.
3: Mou-te amb les motos elèctriques compartides de l'AMB, amb Cultra, Acciona i Yego, per 8 municipis de l'àrea metropolitana. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
4: Sabies que el 2050 una de cada 4 persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
5: No podràs canviar d'emissora.
6: Això és...
7: Ja tardes amb l'Enric Font.
8: Enric Font.
7: El teu after work a RAC 105.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Mentides, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no?
2: Sí,
1: no,
2: ens hem vist aquest estiu, que
1: sí,
2: vam veure junts l'eclipsi.
1: És veritat!
2: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%,
1: sí,
2: però estava anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que devia anar amb RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí,
1: no,
2: sí. I el vam mirar directament al sol, que no pot fer.
1: No, no, no, això és prohibidíssim.
2: No,
1: però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, ja està,
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes. 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: pencar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: envia la teva nota de veu.
1: Au, va, Enric Font, enrotlla't mogollon.
2: Bona tarda, Enric. La veritat és que gairebé no recordava perquè sempre escolto el teu programa, però cada dia ho tinc més clar. I em té el cor robat.

0: ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
2: Mola, mogollón.
1: Però això què és?
3: Ai, no ho sé.
1: Comencem forts.
4: Està rient.
5: No!

0: Ens flipa aquesta història de Teddy Swims, que ens meravella un cop més, amb una bona referència com aquesta, Mr. Know It All. Yeah. Si hem volgut començar una nova hora amb tu,
1: hola,
0: sí. Ja tardes, vinga.
1: Hola,
0: Enric. Hola. Va, juntem fins les 9. Ja equador del programa, ja l'hem passat. I tenim molts missatges, molts comentaris, moltes sèries d'aquestes de televisió que ens han fet riure moltíssim. Busquem la més divertida de tots els temps. Tu què en penses?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara, ara. Aviam. És que tenim de sèries de tot tipus i de totes les èpoques. Si no, mira, els petits de casa també diuen la seva. Hola!
3: Bona tarda.
0: Hola.
3: A mi la sèrie que m'agrada més és La Casa Nostra.
0: Home!
3: Adéu!
0: Adéu! La Casa Nostra. No sé ni on posar-me. La nova de Dani de la Orden. Sí, m'agrada. Mira, sitcoms, aquesta. Sí, sí. L'absurda, que ja... Ja és això, ja és això. Viure en una sitcom, la vida es menja... 608-7-7-4-1. Si és que... Oita, oita! La Casa Nostra. A més, la banda... La sintonia és dels tiets. Està xula. Aviam més, hola.
4: Bona tarda. Com anem?
0: Molt bé.
4: Soc la Cris des de Girona.
0: Hello.
4: Per mi, mentre t'anava escoltant, em venien dues sèries que per mi són sèries de capçalera. L'Escurçó Negre.
0: Ah.
4: I Els Joves.
0: Home.
4: Que tenen uns quants anys, però jo trobo que són sèries que han envellit molt bé.
0: Sí.
4: Sobretot L'Escurçó.
0: Home, clar.
4: Per mi.
0: Per tu, per
4: a veure,
0: per molta anglès, gent.
4: No és fàcil.
0: Sí.
4: També podrien dir sí, senyor ministre,
0: home,
4: però ja me queda molt lluny.
0: Oh.
4: En fi, per vostres colors,
0: ara,
4: no?
0: Ara.
4: Diuen,
0: sí, doncs apa,
4: aquí tens els meus.
0: Molt bé.
4: Apa-li, bona tarda.
0: Ciao, ciao. Ciao, veig que tots anem una miqueta amb la idea, la idea... Molt que feien a TV3, ja fa uns anys. Mira més, hola.
5: Hola, bona tarda.
0: Oh,
5: ara, escoltant les sèries aquestes de l'època de L'Escurçó Negre i el Fawlty Towers, de Mia Creix Estrellats, hi ha una que em ve al cap que veia quan era molt petit, que era Aló, Aló.
0: Ostres!
5: I era molt divertida, amb la resistència francesa i la Madonna.
0: Sí.
5: I bé, tenia el seu punt. Res, bona tarda a tothom.
0: Bona tarda.
5: D'en Joan d'Espadell.
0: Molt bé, Joan. Sí, sí, jo aquesta també l'havia... L'havia vist, aquesta, també. És curiosa. En fi, va, 608-7-7-4-1. Tu també digues la teva sèrie d'aquesta... La més divertida que creguis que de la història. La que més t'ha rigut. Vinga. I de pas, també, aquella cançó que ens animi, que ho necessitem,
6: Ai, mare!
0: Que també hem rebut missatges una miqueta de bajona. No pot ser, no? Com diria el mestre...
7: No puedo.
0: No puedo, no. No pot ser. Mira que m'envien per aquí. Hi ha gent també despistada, una mica,
8: Enric Font, que moles mogollons.
0: Ai,
8: no
0: gràcies.
8: Sé de què va el tema d'avui. M'acabo de connectar.
0: Oh.
8: Vull dedicar la següent cançó que soni a tu, perquè això, perquè moles mogollons.
0: Ah,
8: vale. Si tens algun sorteig, doncs pues apunta a mi.
0: Ah, amiga. Per aquí anava, Si pesco alguna cosa, Ja. En fi, doncs va. 608-7-7-4-1. Vinga. Nosaltres continuem i al tanto, perquè no sé si saps que els Catarres estaran amb nosaltres a la Mercè de Raxensing el divendres 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. No sé què no va dir jo.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric enfonsat.
4: Ai, Déu meu!

0: diferents mai, mai, mai. Ja ens agrada molt. Va, re, uns 17 minuts que passen de les 7. Aquí ja tardes a tope. Tenim missatges, comentaris, tenim de tot. Escolta.
1: 608-7171-41. Sí, sí.
0: Peticions musicals, també, també. I moltes sèries aquestes que ens han flipat, eh? Tu quina diries? Doncs vinga, 608-7171-41. Aviam. És que podria aquí començar a repassar i no pararíem, eh? Hi ha sèries de tot tipus, d'aquelles divertides, divertides a tope. Mira, hola!
2: Enriqui, tu! Bona tarda! Ei. Òscar de Barcelona.
0: Oi, tal, què,
2: sèries
0: què?
2: Xules. Sí. Anava a dir Escurçó Negre, però ja l'han dita.
0: Oi.
2: I jo penso que una molt, molt, molt, molt divertida era Siete Vides.
0: Home!
2: Abraçada sí, molt fort, crac! Que vagi molt bé! Bona
0: home.
2: Tarda!
0: Adéu! Adéu. Home!
3: Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte.
0: Jo me'n recordo, com es deia l'actriu aquella? Si que anava donant cleques a tothom,
3: però...
0: No parar, eh? No parar.

0: Va, en tenim més. 608-7-7-4-1. Molts missatges per aquí, eh? Molts, molts, molts. Mira, hola.
1: Hola, Lluís de Vigues.
0: Oi, tal, Lluís.
1: Totes les sèries que s'estan dient, la veritat és que totes han sigut molt bones. I però jo li tinc un especial carinyo al Roper.
0: Home.
1: Perquè aquella parella s'assemblava molt als meus avis.
0: Ai, què diu?
1: No només amb l'aspecte, ella alta, rossa i desgarrapada, i ell calvo i així caniquillo,
0: sí, sí,
1: sinó perquè es passaven tot el dia xinxant-se com fan els de la sèrie.
0: De debò?
1: Vinga, que vagi bé, bona tarda.
0: Oh. Los Roper. Aquesta, em vol sonar? Jo crec que he vist un capítol així esporàdic. Clar, hi havia situacions com aquesta.
2: Que estoy harta, George. Estoy completamente harta de arreglos y remiendos. Si trajeses un sueldo como es debido, podríamos comprar muebles y cosas que necesitamos.
3: Cierra la boca.
2: ¿Cómo puedes hablarme así?
3: Cierra la boca, es un caballo que corre mañana en Newmarket.
0: Ay, madre. Que tenen el nivell, eh? 608-7-7-4-1. Tu també pots participar, explicar-me aquella sèrie la més divertida que creguis de la història i ho comentarem aquí en directe. I de pas també demanem aquella cançó que ens animi la tarda, que és també el nostre objectiu de cada dia aquí, eh? El de tarda, sí. Vale. Va, continuem.
4: Mua, Enric Pont.
0: Ai, gràcies. Va, que arriba The Weeknd amb això. In Your Eyes.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: 45.712.
3: Em toca, em toca.
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
6: Club de vins de l'avantguàrdia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
9: Escoltes tots els èxits de la música.
10: Univers Rec 105. Ja tardes.
9: Amb l'Enric Font.
11: A mi no m'agrada.
12: Castigat.
13: Yo quiero que se peleen.
14: Toma ya.

0: Ed Sheeran amb aquest Aziza. Avui és notícia, Ed Sheeran, sí. Veu que ha acomiadat a Macklemore, no? Sí, bueno. Històries polítiques, però bé, en fi. Nosaltres no ens hi posarem. Va, re, uns 3 minuts per arribar a 2:15. Aquí ja tardes.
1: No.
0: Hola! Molts missatges, molts comentaris. Sí. I molts vots també per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight! Aduken!
0: Va, molta atenció, perquè en aquest programa estem celebrant el Dia Mundial del Cabell Afro. Sí, sí, mira. Hi ha dies per tot i avui és World Afro Day, eh? Això és verídic, eh? I nosaltres, mira, hem pensat, si avui celebrem el cabell afro, eh? També hem de celebrar alguns dels artistes que han lluït aquestes cabelleres impossibles d'oblidar. Per això avui enfrontem tres artistes que, d'una manera o altra, han lluït això, no? Aquestes cabelleres, eh? Aquests looks impossibles. Doncs al tanto, perquè avui enfrontem tres estils diferents, tres cançons que són autèntics himnes, i com sempre tu tries a través del WhatsApp quina és la millor, si canviem un àudio, eh? I vota la teva. Va, anem amb l'opció número 1. Home! Tot una llegenda absoluta, també, i una icona d'estil. Bon tribut que li volem fer a Tina Turner. Quins cabells que portava a vegades, aquells d'allò, eh? Ho he comentat abans. Et tocava Tina Turner davant del cinema i bé, ja no veies la pel·li. En fi, aquí la tens amb What's Love Got To Do With It. Aquesta versió de Caigo, tan xula. Que si és la teva preferida, m'ho pots explicar, ja saps, al WhatsApp.
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Sí. O potser t'agrada més l'opció número 2. Són els Outkast i el seu cantant, l'André 3000 aquest. Realment és un dels artistes que més ha jugat amb la seva imatge i amb els seus pentinats, evidentment. També ha portat aquests cabells així ben... En volum, en volum. Heia! És la bona proposta que també la coneixes de sobres i si és la teva preferida, m'ho pots explicar al WhatsApp. Va, anem amb l'últim, opció número 3, un de casa. Home! Hem fet trampeta, però... Va, Lil Dami, que en el seu moment va lluir unes rastes durant una bona etapa. No és afro, però, bueno, és l'estil, eh? És l'estil. I mira, hem volgut enfrontar també aquest supermercat. El supermercat. Mira que ens va donar fora amb això. Va, i ara és el teu moment, ja saps.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Amb quina quedes? Quina és la reina del World Afro Day? 608-71-71-41. Hola.
4: Ei. Avui ho poses molt difícil, molt. Perquè la Tina Turner va ser un monstre de la música, sí. Vale? En el bon sentit, clar.
0: I tant.
4: La segona cançó és molt guapa, és guapíssima. I la tercera, bueno, què hem de dir, del Dami, el nostre conegut company, no?
0: Sí.
4: És molt difícil, però jo, com sempre, tiro cap a Catalunya. Venga. I em quedo amb el Lil Dami. Olé. Vinga, bona tarda a tothom.
0: Doncs mira... Escombrant cap a casa, vota per l'opció número 3, aquest supermercat que ens hem enamorat tots, sempre. Des del primer dia. Va, tu també pots dir la teva, 608-71-741, de seguida. Bé, recorda que al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, resoldrem aquest roast musical. Avui ben interessant. Toma! Va, dit això, nosaltres continuem, això sí, amb bones referències, com per exemple aquesta que ens porta de Bausa. M'enganxa moltíssim això anomenat Magnetic.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro amiguito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
2: Però nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
3: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Rec 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: Tot arreu amb temes com aquest Jamaican Bam Bam, eh? Bam Bam Bam Bam Bam. Corre, menys aviam. Sí, pràcticament 20 minuts per les 8. Com anem avui? Ai. Va tenir més missatges, més comentaris i més sèries d'aquestes ben divertides.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga. Comenta'm cosetes. Aquella sèrie... Quina és per tu la sèrie més divertida de tots els temps? Mira, hola.
2: Bones, Enric Font, hola. Aquí tornant de la feina. Hello. La Judit, avui és el meu cumpleanys. Oh. Aniversari, perdó, aniversari.
0: Una altra!
2: Oh. Ui, sèries boníssimes. Ai. Bueno, no sé, El Príncipe de Bel-Air, sí, Roxanne,
0: ja també,
2: i també d'espanyoles hi ha... Quina, moltes, quina? Una que potser no és tan coneguda, però és, ai, o sigui, quina? Lo millor... del mundo mundial. Ai, ai. Una que es diu El Pueblo i et parteixes, però de la risa. Jo la recomano la risa, a tothom. El Pueblo, no sé si la coneixeu. Boníssima.
0: Me l'apunto.
2: Vinga, felicitats pel programa.
0: Ai, merci. I per cert, per tu també.
3: Moltes felicitats.
0: Exacte, per molts anys. Ai, com m'agrada que celebreu l'aniversari escoltant el Jatardes, eh? De bo. Oh. Per cert, parlant de sèries així espanyoles, que m'has dit, El Pueblo... Em sorprèn que ningú recordi, o si més no, jo tinc un bon record, clar, no sé, de Farmàcia de Guàrdia, eh, sí o no? Para adentro, Romero Ales. En altres èpoques, però escolta'm, que, per què no mencionar-la? Em feia gràcia. 608-7171-41, tu també pots dir la teva, clar, evidentment. Mira, per aquí, és que aquesta també ja tardava.
4: Hola, bona tarda. Hola. No sé si l'han dit, aviam. Però una de les sèries molt xules, ei, era Radio Cincinnati, oh, amb en Les Nessman.
0: Sí. Oh, que bona. Oh, que bona. Podríem fer alguna sèrie amb una temàtica de ràdio. Aquí es podrien fer unes bones sitcoms, aquí a RAC 105, a RAC 1. Se'n podrien fer unes quantes. 608-7171-41, va, tu també. Explica'm aquella sèrie que creus que és la més divertida sempre. Sempre. Avui venim de la gala dels Emmy. Triomfa moltes sèries així de comèdia, però busquem la millor de sempre. Oh, que bona sintonia, tu. Sí que és bona. 608-7171-41, de seguida més.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Sí. Però ara, mira, aquí tenim per aquí Justin Bieber, que ho està patant amb una cançó que ja té uns quants anyets, unes quantes temporades. Més de 10, eh? I bastantes més. Beauty and a Beat, que sonen força aquí al Jatardes.

0: REC 105 Barcelona. Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra plusfresc.cat i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
3: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
4: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
5: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
8: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
12: Ja tardes.
11: Amb l'Enric Font.
12: 608-71-71-41.
13: El sinvergüenza de l'Enric Font.
14: Sí.
13: El ja tardes et posa musicón.
15: Sí, sí, això és veritat, musicón.
16: Vamonos!

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Enric Font, com estàs? Guapíssim. Som el Marc i el Guillem, que estem tornant cap a casa i, com sempre, escoltant la millor música a RAC 105.
2: No li diguis a Clapés, això, que es pensa que l'escoltem amb ell.
1: Oh! Escolta, que esteu regalant avui una fregidora d'aire? Sí. I jo estava pensant, ai, si a RAC 105 hi ha una fregidora d'aire, la podem titular o la podem anomenar una Nil Molinex?
2: Per un tis. La mare que ens està demanant una anècdota amb tema de tatuatges, no? Jo tenia un col·lega que es deia Kevin, que es va tatuar al dit de manera flagrant el nom de la seva ex. Es deia Noemí. Sí. El tio no se'l va esborrar i quan ho van deixar va anar a l'estudi de tatuatge i se'l va corregir. I es va posar en gran. Ja no és mi nòvia. Dic, clar que sí, Kevin. Puto amo.
1: Adéu, Enric!
3: Adéu, adéu. Vaja, quin parell. Mar Bala, Guillem Estadella.
4: Ai, mare de...
3: Que, per cert, Guillem, aquesta te l'acabes d'inventar, que jo... Això jo ho sé, perquè... Tu no coneixes a cap Kevin.
0: Ja tardes.
5: Ja tardes.
6: 5 a 9.
0: A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to time.

0: Un xarro!
1: Sí, està guapo.
2: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
3: Aquesta va dedicada a tu, Enric. En primer lloc, felicitar-te pel programa. Ets collonut.
4: Sempre somric quan escolto l'Enric.
5: Una tarda més escoltant el teu programa. Fantàstic.
6: Enric, bona tarda.
7: Ei, Enric, que surto de la feina. Com anà?
6: Àrimus,
5: ei, bona tarda, Henry Fonta.
6: Estic molt loco, tio.
8: Enric, què passa, nen?
9: Enric Font, guapetón.
7: Bona tarda.
10: Que m'ha encantat el teu programa i que jo per les tardes mai escoltava la ràdio i ara, des que hi ets, ja m'he enganxat.
8: Podré callar. Va.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: No podràs canviar d'emissora. Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
2: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
3: Per què?
2: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
4: Ostres.

0: És que les canto totes, no sé com ho faig, però... No tinc per remei, eh? Oh! Tame Impala amb la Jenny! Dràcula! Ai, ai, ai! Va, reuns, pràcticament 4 minuts que passen de les 8. Això és el Ja Tardes.
1: Hola!
0: Vinga! Última horeta, juntets, va! Tenim moltes històries, també moltes sèries per repassar, sèries divertides, que és el que estem buscant avui.
2: Ai, Déu meu!
0: I també tenim una batalla que tela.
3: El roast musical del Ja Tardes. Sí,
0: un roast avui dedicat a... als cabells afro, eh? Perquè avui és el Dia Mundial. Avui és World Afro Day. Això és veritat, és verídic, existeix. Sí, i és avui. I per això estem enfrontant tres artistes que alguna vegada a la seva vida han portat doncs, aquest cabell, aquest tipus de pentinat, d'allò de cabell a tope, saps? Allò, aquell, en volum. I avui al tanto perquè estem enfrontant cançons com, per exemple, una diva de cap a peus. Déu-n'hi-do, una llegenda. I un bon tribut que li fem a una icona, no només de la música, sinó també de l'estil. Tina Turner. Amb aquest What's Love Got To Do With It, versió amb Caigo, que si és la teva preferida, ja saps, que la pots votar quan vulguis.
3: 608-7171.
0: Exacte. Mira, tenim vots com aquest. Mira, hola.
4: Hola, hola, bona tarda a tothom. Hola. Doncs mira, jo et truco des de Cardedeu, soc la Núria.
0: Mira.
4: Tot i que ara estic al cotxe anant cap a Arenys de Mar.
0: Vaja.
4: Amb la meva mare, i de les tres cançons em quedo sense dubte amb Hey Ya d'Outcast, o sigui, és un temazo.
0: Hola.
4: I la meva mare es queda amb Quina et quedes?
0: Amb Quina es queda?
5: Eh? També.
4: Diu que també.
0: Ah, val.
4: Molt poc original. I, bueno, m'agradaria preguntar-vos si per alguna ocasió especial podríeu fer un sorteig d'entrades d'Oasis que ve a Barcelona al juliol. I, doncs, bueno, serà doncs, una guerra aconseguir entrades. Vinga, bona tarda, gràcies.
0: Una batalla de cançons. Ja ho vam comentar ahir, que estaran Oasis 10-11 de juliol de l'any que ve a l'estadi olímpic Lluís Companys. Si vols entrades, el que has de fer és entrar a oasisinet.com. Entrar a oasisinet.com abans del dijous a les 5 de la tarda. Registra't i, si tens sort, et donaran un codi únic intransferible amb una franja horària concreta per comprar les entrades, que això no et garanteix que tinguis les entrades. Però és que ho han fet d'aquesta manera perquè no hi ha eslia un merder, Doncs mira, no té res a veure amb el roast. Però mira, informació de servei, una mica. Sí. Va, i recorda, l'última opció, opció número 3 per votar avui. Una de casa, el Lil Dami. Que aviam, rasta, o sigui, cabell afro no n'ha portat, però rasta sí, mira. Per això m'ha posat aquest supermercat, opció número 3. Doncs va, vota la teva preferida, ja saps. Opció número 1 amb Tina Turner i el seu What Love Got To Do With It. Opció número 2 amb els Outcasts i el seu Hey Ya. I l'última, l'opció número 3 amb aquesta de Lil Dami, supermercat. Recorda que en res ja repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que afanya.
6: Envia el teu missatge al 608-7171.
0: Vinga, de seguida repassem més sèries d'aquestes de comèdia, d'aquestes divertides. Abans arriba Shakira, que ens porta Soltera. Se li pades

0: ai, ai. La proposta de la banda Neon, els Búhos i en Bon DJ. El ventilador. No para de girar. Ole, ole, ole. Per cert, en Bon DJ, que estarà amb nosaltres a la gira 105 a Santa Tecla. El dimarts 22 estarem allà en la Charlie B, en servidor l'Enric Font i en Bon DJ, que la liarem bueno.
1: Ai, mare.
0: Ai, mare. La... Una bona festa, tu. Vinga, va, que tenim molts comentaris, molts missatges, moltes coses, tu.
2: Sí. Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda que avui estàvem buscant la sèrie més divertida de tots els temps. Després de la nit de la gala dels Emmy, que han triomfat les comèdies, doncs busquem això, una bona comèdia. Nosaltres sí que tenim comèdia a tope. Aviam, mira, hola.
3: Hola, Enric, sóc Mari de Sabadell.
0: Hello.
3: Que moles mogollon.
0: Oh,
3: doncs la sèrie així que m'agradava molt era la de Siete Vidas, ah, amb l'Amparo Baró, la Sole, que donava les cleques. I després estava, ostres, com es deia aquell home? Millán, algo així.
0: Que Santi
3: quan
0: Millán
3: feia aquell rebujito d'alcohol, ah, no, deia Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal.
0: Ah,
3: i
0: la
3: que
0: ja
3: també m'agradava molt era aquí, aquí, aquí, no quedem viva, aquí no, aquí no. Que després, si no recordo malament, la cronologia després ja és la que s'avecina. Vinga,
0: bueno,
3: doncs, que vagi molt bé, una forta abraçada i, doncs, participar en tot el que hi hagi.
0: Sí, clar.
3: Benvingut serà. Ah, gràcies.
0: Apa, adéu. Molt bé. Aquí no hi ha quien viva, tu, mare meva. Aquí, aquí, aquí no hi ha quien viva. Aquí no, aquí no, crec que ho hem intentat borrar de la memòria. 608-71-71. Tu també participa, va, explica'm aquestes sèries així divertides, aquella que t'hagi fet riure més a la vida. Vinga, va, en una estona en repassem més. Ara és que t'haig d'explicar coses xules perquè no sé si saps que torna la Mercè de RAC 105. Sí, sí. El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb un cartellàs que no te l'acabaràs. Per exemple, mira, per una banda els Catarres. Tampoc faltarà Marcos amb K. Estarà Fastuki, eh? O els Amics de les Arts. Tampoc faltarà Maria Jaume. I el tento perquè també gaudirem de l'actuació dels Teràpia de Xoc.
4: Sense tu.
0: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai. Recorda, el divendres 25 de setembre, a 8:45 del vespre, a l'Avinguda de Maria Cristina. Així torna la Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. No hi faltis.
5: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I sopem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya.
13: El govern de tothom.
1: RAC 105.
0: La teva música.
1: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
14: Sabeu com es diria l'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
15: Com?
14: Enric Font Thyssen.
16: Hòstia.

0: és Alex Warren, una altra d'aquestes que no deixa indiferent a ningú, eh? Fever Dream, yeah. En 3 minuts, 2 quarts, aquí el Getardes. Moment de nervis, ja saps, com sempre a aquestes hores, anem a resoldre la batalla de cançons d'avui, que està bueno, bueno.
1: El roast musical del Getardes.
0: Round 1, fight! Vinga, que aquest arròs musical d'avui portava molt volum. I no de volum d'auricular, no, de... no, no, no, no, no. Volum d'àudio, no. Volum de cabell. Clar, avui celebrant el Dia Mundial del Cabell Afro, doncs, ho hem fet enfrontant aquests artistes que en algun moment de la seva vida han portat aquest estil, no? Ei, què passa? Va, anem a repassar què teníem aquí sobre la taula, perquè, mira, per una banda... Artistassa, de cap a peu! Tina Turner, la versió de Caigo, d'aquest What's Love Got To Do With It. Una llegenda absoluta, i no només de la música, sinó també de l'estil aquest. Portava cabells, unes coses... Com volava. Això per una banda, perquè per l'altra... Els Outcasts! I apretant fort amb André 3000, que era el que portava uns cabells impossibles, eh? També, Déu-n'hi-do, deixa'l anar, aquest. El seu Hey Ya, una bomba que continua funcionant a tope, eh? Sí, Hey Ya. I per últim, un de casa. Sí, Lil Dami. Al seu moment també portava unes rastes d'aquestes. Curiosa, si més no. Sí, sí, amb el seu supermercat, una altra de les que podia votar, però, clar, com sempre, només una pot guanyar. Ara ha arribat el moment. Ja hem escoltat totes les notes de veu, hem comptat cada vot. Hi ha una cançó que, mira, a poc ha agafat avantatge. Tanto perquè... La cançó que es corona com la guanyadora del roast musical més afro del Getardes i... Hey Ya! Yeah!

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digueu a tots els teus amics...
2: Escolta, Gucci.
3: Clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric
4: Font, que

0: llegenda que molts oients dels Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: És que és brutal.
1: Boníssima la proposta de Karol G amb Bruno Mars, eh? Still.
0: Sí que tenen estil, sí. Oh, yeah.
1: Va, més missatges, més comentaris, més sèries aquí en aquest programa, el Ja Tardes. Estem així, estem eufòrics de la tarda així. Mira, no sé com ens aguanteu. En fi, sí. Ah, som-hi.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Ara! Estem buscant sèries d'aquelles divertides, eh? D'aquelles que t'han fet riure d'allò més. Mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Aquí la Maria de Barcelona.
1: Oita-la.
3: Doncs mira, anant cap a la feina, que passé de tornar de vacances i tinc una depressió postvacacional bastant important. Volia animar una mica i he posat la ràdio i no he dubtat a posar-te tu.
1: Ole, gràcies.
3: La sèrie, sens dubte, més divertida de la història, per mi, Plats Bruts.
1: Home!
3: 100%. Sí. A més. Vinga, una abraçada.
1: Ai, adéu. Adéu, adéu, adéu. Què et sembla?
4: Ah,
1: vale, veus? Està bé. Clar, és que té moments memorables.
5: Hola, David.
6: Ei, López.
5: Ara arriba, eh?
6: I tu què fas despert, si són les 3 de la matinada?
5: És que demà em menjo el flam. Oh. Tinc tants nervis que només feia que donar voltes al llit. Total, que m'ha dit López, lleva't i vés a veure el teu flam.
6: Clar. Ah, ja.
1: Aquest era el nivell. Clar, i cançons memorables com aquesta.
7: La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga, ben segur que hi haurà guerra.
1: Ai, la tanga.
7: Que venen les noietes.
1: Que jo crec que és aquesta cançó ha sigut un fenomen més posterior, no?
7: Per l'aigua neta.
1: Al cap dels anys ha sigut...
7: La tanga no és un tango.
1: Com una icona de la sèrie, en fi.
7: La rumba del mango.
1: La rumba del mango. 608-71-741. Va, que t'haig d'explicar coses, ja saps, en aquest programa. És pim, pam, pam, pum, pam, pim, pam. Clar, perquè molts de vosaltres sé que us heu quedat amb ganes de ballar més aquest estiu. Mira que ens hem fet un fart de ballar, però encara tenim més ganes, oi? Doncs al tanto, perquè arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra, Santa Tecla, a Tarragona. Al tanto, perquè arriba la gira 105... A Tarragona, el 22 de setembre, el dimarts, amb el gran Mon DJ, amb la Charlie B i un servidor, l'Enric Font. Estarem punxant els èxits de RAC 105 i les cançons que et faran ballar d'allò més. Recorda, al Parc del Francolí, a partir de les 11 de la nit. Va, apunta-t'ho. El dimarts 22 torna la gira 105 amb una festa amb...

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
15: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
16: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
17: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
15: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
16: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
17: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
0: Ja tardes.
18: Ràdio en estat pur.
0: Amb l'Enric Font. RAC

0: Això només passa.
1: Ja està explicant la meva vida a la ràdio.
2: Sí, ja veig totes les teves vacances, en uns minuts, eh? Està molt bé.
1: Ara sóc aquest tipus de gent que ve aquí, casca el rotllo i no et pregunta com estàs tu, saps? Que fa molta ràbia, aquesta gent que...
2: Bé, no, jo ja estic acostumat.
1: Estàs acostumat que jo no et pregunti com estàs?
2: No, home, no. El teu cas concret, no. Però d'altres, sí.
1: Oh, hi ha gent que fot la xapa i se'n va, eh?
2: Sí, no, i tant.
1: No costa res preguntar com estàs.
2: Exacte, i tu com estàs, Ernest?
1: No, tu com estàs, tu?
2: Quina conversa de bar que estem fent ara mateix, eh?
1: Et veig molt bé, Font, de veritat.
2: Bueno, sí, anem fent. Sóc feliç.
1: Com diu aquell, mentre tinguem feina i un bon forat per desar l'eina.
2: Ara! I salut. Força a la mà.
1: I salut, sí, salut. Això de la mà no ha estat bé. Ja, jo vull fer un programa de nits. Estic fart ja de fer un programa de matins.
2: Però tu i jo junts, eh?
1: Sí.
2: Tu i jo junts.
1: Sí, això d'haver de vigilar l'horari infantil és una cosa que em molesta moltíssim. No, perquè és que diríem barbaritats aquí.
2: Bueno, mare meva.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Exacte, diumenge sense drama. Ni diumenge ni cap dia. És el gran treball dels Catarres, que recorda que estaran amb nosaltres el divendres 25 de setembre a la Mercè de RAC 105. Concertars d'aquells... Bueno. A l'Avinguda Maria Cristina, a partir de 8:45. Ja per a, que no estaran sols, estaran amb el Marcos, amb K, amb una mica de fastuki-tuki, amb els Amics de les Arts, Maria Jaume i els Teràpia de Xoc. Ole! Així que no hi faltis. Entrada lliure. Vinga, re, en un parell de minuts arribarem a les 9. Demà hi tornem a partir de les 5. Aquí estarem, com un clau. Al ja tardes, evidentment.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu. Va, abans de marxar, què et sembla si... Et punxem aquesta d'aquest Ryan, ja és un clàssic, que jo tinc en vinil aquesta cançó, Sí. Mira que l'hem ballat vegades. Ela, una bona versió. Apa-li, sigueu bons, Ciao, pescau, bacalao.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
3: el 5, el 6, el 10, el 27 i el 42. I els sols, el 1 i el 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Teddy Swims. Give it up for Teddy Swims.
0: Això és RAC 105.
5: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Això és RAC 105.
1: La teva música.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.